0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim a la tertúlia dels Dimecrous, en el que doncs, analitzem tot el que passa durant la setmana. I bé, ja sabeu que doncs, tenim especial predilecció doncs, per conèixer moltes coses del món animal. I quan ens toca als humans, doncs busquem aquelles coses doncs, més aviat del món animal, però d'humà, no? De veure de tot això. Hi ha un tema que volia treure, l'altre dia em va passar, i volia veure, fer una petita enquesta aquí als Dimecrous i cada oient a casa seva que digui també una mica la seva, i és el per què hi ha la tendència, per què hi ha tantes ganes a complicar el cartellet de a quin lavabo he d'anar quan vaig a una cafeteria,
1: complicadíssim,
0: a un bar, el que sigui, no? És a dir, a mi em té totalment desequilibrat aquest tema. Perquè, mira, si és una cafeteria, allò que estàs fent un cafè amb llet, un croissant, doncs allò que dius, mira...
1: Un croissant.
0: Un croissant, sí, però jo, un croissant, o el que sigui, doncs un dònut, el forat del dònut, que ara els venen a 8 euros pràcticament el forat del dònut, tot està pujant massa de preu, em sembla, Igual, o sigui, demanar un croissant... Re, un croissant i un cafè amb llet, seran 12,28, però escolti, què està passant aquí? Escolti, de què està fet aquest croissant? L'ha fet a mà, vostè, sol, només hi ha aquest? Com va això? Perquè està pujant molt la preu.
1: Té polvos d'or?
0: Clar, té... Bueno, doncs, clar, dius, quan veus els preus, dius, he d'anar al lavabo, perquè t'estàs d'això amb tot, no? I vas cap allà i dius, a veure un moment, deixa'm mirar la silueta aquesta, a veure si se

0: suposa que té una mica de curva, no? Que també és allò que dius, per què no posa homes, dones, clar, perquè és que s'ha de ser sensible, que posin una llista molt llarga de tota la gent que pot anar, homes, cis, plis, tris, sí, el que vulgueu, però que jo sàpiga on he d'anar. O sigui, a mi, jo que només jo no vull entrar en polèmica, jo simplement vull saber a quin he d'anar, per no equivocar-me, per no ficar la pota, perquè jo el tema pictogrames no el porto bé, o sigui, no hi he entès mai els dibuixos, i si anés a on d'allò, vostè que ve aquí, dic, miri, no ho sé, uso el comodín del públic o de la llamada, perquè em costa. Llavors, clar, que m'ho posin més fàcil, perquè, insisteixo, si estàs fent un cafè amb llet, mira, no és problema, però aquesta gent que va als bars, a hores que potser ens està escoltant des del bar mateix, i està... que porta unes quantes cerveses de més, que no té molt de temps per triar quina porta d'entrar quan li entra l'apretón, quan li entra la urgència, diguem-ne així, no? Urgències, en aquell moment, doncs no està per desxifrar un jeroglífic de a quin lavabo ha d'entrar. Us heu trobat allò de dir, no, mira, entro aquest i m'és igual?
1: Sí, n'hi ha que són complicadíssims. Que és que no saps, perquè veus allà un dibuix fet de palets,
0: sí.
1: I dius, i això què és? Un senyor, una senyora, jo puc entrar aquí, no puc entrar, jo optaria per una mica les emoticones, l'albergínia i el préssec, que són molt identificatives.
0: Sí, m'agrada molt el
1: a WhatsApp.
0: Sí senyor.
2: Mira, a la Universitat de Vigo van fer...
0: Van ficar una cluïsa o una... Van ficar una vieira allà i...
2: No, que va. Eren pals. Eren tot pals. I no s'entenia res. Semblava, saps allò, los tres en raya i quatre en cuadrado i no sé què. Bueno, no s'entenia res.
0: No ho fan senzill.
2: I tothom s'equivocava. I al final van tenir que posar un paper a sota.
0: Clar.
2: Homes i dones.
0: Homes i dones, tu. I ja està.
2: No s'entenia res. Dic, bueno... Escolta, i a més li van pagar un paston al dissenyador, que no vegis.
0: Veus? Aquí...
2: Després tenia que posar un paper a l'ordinador.
0: Sí. Sí, exacte, amb una impressora d'aquesta i quedava poca tinta i no es llegeix. Però jo la idea del David Morales jo la compro perquè el món emoticon és universal. Vull dir, s'entén...
2: Sí, estic d'acord, jo també,
0: Tothom tenim interpretacions sobre les icones, perquè després passa, no?, que t'han enviat una icona, tu creus que és una cosa, i a lo millor és una altra, però és igual, tu li dones un sentit. Però el que seria exactament la berenjena, per entendre'ns...
1: L'albergínia és universal.
0: L'albergínia, i això, un presseguet...
2: Perquè hi ha llocs que tenen els lavabos que són ambidextros, no?
0: Sí.
2: Llavors no posa res. Llavors tu entres, a mi em va passar, vaig anar amb una cosa de...
0: I no et van preguntar si eres el Virginia o préssec?
2: No, unes bodegues.
0: Clar.
2: I estàvem fent la visita i tal, i dic, bueno, vaig al lavabo mentrestant, perquè hi havia bastanta gent, dic, vaig al lavabo.
0: Sí, després faran tots la cata i això la gent li entregaran les ganes. Sí.
2: Obro una porta i me'n trobo un senyor d'esquena. Ai, perdon.
0: Bueno, encara que te'l vas trobar d'esquenes, perquè si te'l trobes de frente, saps què vull dir? O gira a saludar, és quan la cosa es pot complicar molt.
2: Ja. I llavors surto i dic, m'he equivocat. No,
0: clar.
2: Em diu una cosa... No, és que són... No hi ha sexos.
0: És berenjena i pressa que al mateix aquí, temps, al Virgínia.
2: Ara hi ha una llei europea...
0: Veus?
2: A sobre m'han de ser la cateta, clar.
0: Imagina't, a sobre. ¿No se ha enterado usted de la nueva ordenanza europea de baños unisex? Pues mire, señora, no, porque...
2: No. O sigui, per això et dic que lo de les emoticones estaria molt bé, David Morales.
1: Veus? És que...
0: Portem-ho al Parlament, portem-ho a Estrasburg.
2: Per tant, és una mica així com...
1: Mira, perquè sigui tot més de fruites, en lloc de l'albergínia, el plàtan i el préssec.
0: Plàtan i préssec, ho veig bé.
2: Clar.
0: Sí, perquè...
1: I si són mixtos, una macedònia.
0: Una macedònia.
2: Clar.
0: Sí. O raïm, no? Així perquè... Sí, ja ho veig. Cadascú que tregui el vi per on vulgui. Doncs, sí, no, està bé, s'ha de... Sí, vull dir, perquè és que si no, el problema, si t'equivoques, a més, quedes com d'això, de dir, però no ho has vist, que està claríssim? No, si ho hagués vist claríssim, no hagués equivocat, que diu el clàssic, no? Bueno, són aquestes coses que a vegades, per complicar-ho, però clar, avui dia, per no ferir sensibilitat,

0: doncs cada cop ens posen més difícil la informació, però em vaig quedar pensant, dic, perquè anava amb marge, perquè si hagués anat la cosa més justeta, no hagués sabut a quin havia d'anar. Bueno, són les coses modernes que ens anem trobant. Jo insisteixo en el tema del preu dels croissants i tot això. Bé, crec que ja està arribant a unes xifres. Se'n parla molt del preu de l'habitatge, i és veritat, és un drama. Però el preu del croissant, jo crec que no s'està parlant prou. Se'ns està anant de les mans. O sigui, pensem que un... Per exemple, un cafè amb llet, no? Et pot costar ja... 1,80, 1,90, 2 euros. Un croissant, 1,70. 1,70, un croissant? Sabeu el que és això? És una barbaritat. Són 250 pessetes.
1: Sí, tu fas com jo.
0: Que tenim una edat, saps què vull dir?
1: Jo també calculo en pessetes, perquè dic, és que no m'ho puc creure.
0: Un croissant, 250 pessetes...
2: Et diré més.
0: Pràcticament era l'entrada d'un pis.
2: Sí. Et diré més, sisplau. Deixeu de proposar fer sopars de tapeo.
0: Clar, veus? Mira, un bon tema.
2: Perquè al final amb els sopars de tapeo pagues una pasta i et quedes amb gana.
0: Sí, senyor. Algú ho havia de dir.
2: Perquè al final es demanen algunes tapes per compartir.
0: Sí, fem unes tapes per compartir. Que tu per prudència n'agafes dues.
2: Clar. Exacte.
0: Per prudència.
1: Hi ha alguns que tenen les mans més àgiles.
0: Aquí està. I aquí, si haguéssim de... si això fos cert, que aquesta teoria digués... No, així per compartir, cadascú es paga el seu. Doncs jo pagaria per un tros de patata que he agafat.
1: Clar. Sí.
2: I mitja croqueta.
0: Pagaries per això, però no... és que és difícil de partir aquestes croquetes. I veus que no l'ha partit simètricament, eh? Que no. Hi ha concursos televisius, que jo ho he vist a internet, de partir pretzels per la meitat. I es veu que hi ha a Alemanya i hi ha gent que ho clava. Saps? Que vull dir que el parteix per la meitat i ho comproven de pes i claven el mateix pes. Pues qui parteix les croquetes ja et dic jo que no. Que sempre és difícil, perquè la primera croqueta... Això, aquests temes és que a mi m'enerven. La primera croqueta es parteix bé, perquè el ganivet està net, Marta. Però aquell ganivet va agafant tros, va agafant la textura de la croqueta... I cada cop parteix pitjor la croqueta. A part que va agafant ceps, pollastre, pernil, ja no saps aquella croqueta de què és, perquè el ganivet ja ha contaminat tota aquella substància. Sí. I no, de nou, ho partim amb les mans, sí, amb les teves mans. Vull dir, són molts programes amb la Marta González Peláez i ja no acceptem que algú parteixi les...
1: No, perquè les mans no... No, ho així. Ningú ha de tocar res. No, això de que la gent... No, tinc la... és igual, no? T'ho dono la mà. No, és igual.
0: No.
2: A banda que per cada croqueta et cobren 2 euros. I per aquella mitja croqueta...
1: Aquesta és una altra.
2: Que tu t'has menjat... Això ha costat 1 euro.
0: Sí.
1: Aquesta és una altra. És que una croqueta, que abans era res... És que és tot tan car.
0: 2,50, 3 euros et pot sortir la croqueta, eh? Si és de cosa, si és elaborada, si és d'autor, la croqueta.
2: Eh? Per això, deixem d'anar de tapeo. Sí, demanem primer, segon i postres. I acabes pagant el
0: menú complet.
1: Totalment d'acord.
0: Sí, senyor. Menú complet i cadascú que es trigui el que li agradi. I menjarà bé, perquè menjarà, 1, el que li agrada, i 2, la quantitat que és estipulada. Clar. Tothom menjarà igual. És que diu...
1: Això de compartir...
0: No.
1: Aquí, no, la solidaritat no existeix.
0: Està sobrevalorat, lo de compartir.
1: molt sobrevalorat.
0: Està
1: molt,
0: absolutament sobrevalorat. Aquí cadascú... Escolta, o pagues el que menges, és a dir, que hi ha un comptador, hi ha una persona o una IA que va comptant quant tros de croqueta t'has menjat i quantes braves, eh? Que jo molts cops hem demanat unes braves i per mi ha sigut brava, ha estat una.
1: Sí.
0: I si a més no et poses salsa, ja m'explicaràs, no?
1: Està ja tota revenida.
0: Clar, que està la cosa seca, que te la menges i perds aigua, o sigui, has de beure perquè has perdut líquids.
1: No, se't queda a la gola.
0: Es queda a mig camí. Es queda com si fos un nou continent dins el teu món, perquè d'allà no es mou. que has d'avisar a Desatascos Jaén perquè et tregui la, aquella croqueta
1: el
0: que és...
1: El Bristol.
0: El Bristol crea una nova categoria de la sequedat que t'ha agafat.

0: estat
1: el Bristol Institute.
0: El Bristol Institute, exacte. I que vinguin aquí a catalogar-ho, això. I clar, tu dius, a quan m'ha sortit? I dius, mira, no ens ha sortit car. No, clar, no és car en comparació de que a 10 euros per persona, però quan sí. Penses el que has menjat per 10 euros, és que t'has menjat el que diu el David, un tros que no arribava a mitja croqueta i una brava i una oliva.
1: 10 euros és si vas a un lloc molt baratet, eh?
0: No, perquè sí, 10, 15, 20, el que sigui.
1: Jo de vegades m'he trobat pagant pràcticament 30 euros...
0: Mare meva!
1: ...per unes tapes compartides, que m'he quedat amb gana i he pensat...
2: Has menjat dues tapes
1: clar,
2: i una
0: has
2: copa.
0: Has pagat 30 euros per menjar tapes i quan has arribat a casa... Has obert la nevera? Sí, senyor. Sí, senyor, això és
1: això
0: així,
1: m'ha passat.
0: Això
2: jo,
0: és així,
2: Jo alguna vegada que he anat així, que la gent diu, ah, doncs anem així, tal i qual, bueno, jo he fet alguna cosa que al principi em donava una mica de tall, però després vaig pensar, no, o sigui, ja el panoli ja no ho faig més, ho sento moltíssim.
0: Sí, sí.
2: Llavors vaig agafar el camarer i li vaig dir, miri, jo, com que hi ha coses que no menjo, perquè soc intolerant i tal,
0: sí, sí.
2: Doncs a mi em fa un compte a part.
0: A mi em fa un conte a part. I s'ha acabat el conte, el cuento, clar. En aquest cas, eh?
2: Sí, sí. Llavors, dic, em posa doncs, una ja li demanaré jo les coses i tal, no? Bueno, això molt bé, però què ha passat? Em porten a mi el meu i... Ai, i això per què ho has demanat tu? Dic, no, és que jo moltes coses d'aquí no em menjo. I això jo ja ho he demanat a part i ho pago a part.
0: Jo pago a part.
2: Oh! Quina poca solidaritat.
0: Que especial que ets, que sí, diferent. I a sobre tenen els nassos de voler tastar el teu.
2: Sí, a sobre això.
0: Que és així?
2: Sí, sí, sí, totalment.
0: Això és així. Ai, deixa'm tastar. Clar, quan saben que tu no pots tastar el seu.
2: Clar.
1: I són els típics que demanen el vi car.
0: No, sí, exacte. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Això és veritat.
2: Sí, senyor.
0: Sí,
2: senyor.
0: Sí. Jo seria... Bueno, traig el vino de la casa, eh? Però no, vamos a tomar... Clar, aquella gent que li agradaria beure vins cars, però no ho fas mai quan surten ells. No. Aprofiten els dies que hi ha molta gent i diuen, hoy nos vamos a dar un capricho. No, escolti, clar, perquè paguem tots, perquè està subvencionat pel fons de comissions Next Generation. Clar, això ho paga Brussel·les.
2: Sí,
0: això,
2: sí, sí.
0: Clar, això quan aprofiten los fondos, eh?
2: Jo me'n recordo una vegada amb una associació que estava, que anàvem un cop cada mes i mig o així a dinar.
0: Sí.
2: Hi havia un que li agradava molt el cava, bevia bastant, i bueno, el cava, tot el que sempre demanàvem una copa pel final.
0: Sí.
2: I bueno, i a vegades ens quedàvem una mica de sobretaula i tal, no? I aquest, bueno, doncs ja un dia demana una ampolla de cava després per prendre i tal. I llavors jo dic, ui, no, a mi no m'enxamparàs, ho sento, perquè em va enxampar una vegada, dic a mi.
0: No, clar,
2: aquesta vegada. I llavors em diu, dic, no, gràcies, no, jo ja no vull, ja, però no en tinc prou, perquè a més ara tinc que fer una cosa, tinc que marxar i tal.
0: Tenia una cosa, les coses de la...
2: Total, que bueno, hi havia dues persones més i ell, érem quatre en total, sí. I total que em demana una trampolla. I dic, ui, això s'està posant de color hormiga.
0: No, clar.
2: Total
0: clar.
2: Que, bueno, ja
0: dic, ja això s'està posant de color hormiga? M'agrada molt, Marta. És preciós. És tan elegant.
2: Sí. Total que, bueno, jo m'aixeco ja, dic, jo me'n vaig. I, bueno, doncs va, marxem. Ai, espera, que demano el compte i paguem. I, bueno, jo, com que jo he pagat el dinar, perquè el dinar ho pagàvem cada un nostre, pues, dic, bueno, molt bé. Bé, i em diu, dividim entre quatre. Dic, no, perdona, jo no he provat el cava i t'he dit que jo no bevia cava.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Home, és que quan anem... Dic, no, perdona, ho sento moltíssim, però no.
0: Sí, sí. Sí, sí.
2: A mi la gent jeta no sí, puc. Sí, sí. Mira, jo soc molt generosa, però la gent jeta és que no puc.
0: És molt interessant, això que dius. I...
2: Clar, i llavors un d'ells em diu, oh, és que jo tampoc he begut, però clar, dic, ah, fes el que vulguis, tu mateix.
0: Sí,
2: jo
0: des d'algú
2: no penso pagar ni un euro.
0: No,
2: ja t'ho dic. I encara que després igual me'n vaig a un lloc i m'emprenc una copa, si vull jo. Però
0: sí, sí.
2: No em dona la gana, això que m'obligui. Primer, perquè ho ha demanat i ni siquiera ha dit, escolta, emprenem una copa. No, li he dit que no. I la segona ho demana i a sobre pensa que li pagarem nosaltres el nombre. No, ho sento molt, però no.
0: Sí, sí.
1: Que després hi ha una altra qüestió també, ja que parlem de...

0: de diners i del moment de pagar sí. és quan es fa un sopar amb molta gent, per exemple aquest sopar que us comentava de divendres passat, sí. que érem unes 35 persones, més o menys.
1: Sí.
0: Clar, en el moment que van portar el compte, van dir que no es podia pagar per separat.
2: Ostres!
0: Clar, avui dia que no portem diners en metàl·lic...
2: Sí.
0: Un company va haver de fer el pagament i després tots li vam haver de fer un bízum.
2: Clar.
0: Clar, jo crec que el bízum li ha rebentat, bàsicament.
2: Sí, sí.
0: Perquè després de rebre 30 i pico bízums, doncs, no sé, el banc, potser ara el tenen en una llista de mafiosos.
2: Té una inspecció, d'Hisenda ja. Això li cau de seguida. Sí, sí.
0: I, clar, la qüestió és aquesta, és que avui dia ja no és tan senzill com fa uns anys que, més o menys, tothom portava diners en metàl·lic.
1: Sí, sí, sí.
0: Sempre hi havia aquella persona que mai no portava diners en metàl·lic,
1: sí.
0: que després algú li havia de prestar i després no ho tornava mai.
2: Sí, sí.
1: No, mai canviava, sí. Jo me'n recordo d'una persona que sempre portava 50 euros per anar a esmorzar i deia, no, és que no em canvien, ja he pagat una altra... I un dia li dic... Ja pots anar a canviar, perquè t'hem pagat no sé quantes vegades nosaltres a esmorzar i tu sempre has de canviar el bitllet. O sigui, ja pots canviar avui el bitllet.
2: Sí, sí. Això em recorda el Charlie Reixac. Jo l'he escoltat, estant en una mateixa taula, dir, o sigui, jo anava sempre amb 1.000 peles. El teu deia, jo sortia de casa amb 1.000 peles i, escolta, anava cobert. I diu, ara són 10 euros. Perquè, clar, jo pensava, clar, perquè tu et convida tothom. Clar, per això li duraven aquelles 1.000 peles o els 10 euros. Clar. Perquè, clar, tothom el convidava. Perquè, home, Charlie, tu no... Va, què et prens, saps? Perquè és un tio que cau genial. Sí. Però, vull dir, em va... Jo, i assenyalava a la butxaca de la camisa, de dir, jo, 10 euros, o sigui, vaig cobert. I jo pensava, clar, és així, però hi ha gent que tira una mica de la...
1: Clar, això que diu el David Morales és veritat. Hi ha gent que després tu li pagues i adiós que te vaya bien, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: Ja t'he vist.
2: No, i que escolta, que et pot fer un problema. Tu imagina't que l'altre dia hi ha un article, no?, que deia, diu, lo que Hacienda más vigila si te haces bizum i que te pongan préstamo, nómina, tal. Tu imagina't que vas a un sopar i pagues tu amb la tarja i la gent et fa bízums. I per mala gaita et comencen a dir préstamo, devolución, saps? En l'assumpte del bízum, eh? I això són 20 euros o 30, és igual. Però molta gent de cop i volta diu préstamo, nómina, col·laboración, el que sigui, i tal. I ja t'has buscat un problema. Vull dir que, ojo, cuidao, eh?, amb tot això.
1: No, mira, jo ara quan vaig en grup, porto diners de tota mena. Ja t'ho dic. T'ho dic perquè estic tan cansada de que em prenguin el pèl.
2: Sí, sí, portes gens i moneda. Lliures esterlines, diu, perquè no saps mai on acabes la nit.
1: En sèrio, eh?, perquè la gent té tant morro.
2: És veritat, eh?
1: És que això m'ho paga... A més, et diuen, això ja m'ho pagues tu, ja t'ho donaré. Perdona?
2: Sí, ja t'ho donaré.
1: Més, demana'm, per favor, no? Em pots pagar, sisplau?
2: Sí, sí.
1: T'importa pagar-me? No.
2: Sí, sí,
1: tu m'ho pagues, ja t'ho pagaré.
2: Sí, sí. Ja, què vol dir, ja t'ho donaré?
1: Sí.
2: Ja t'ho donaré, és com allò de... Un dia hem de veure'ns, per fer un cafè, que saps que no
1: Exacte.
2: Passarà mai, això. Saps? No ha passat mai. Mai ha conegut algú que s'hagi trobat amb algú que li hagi dit... Mira, vaig dir, ja ens veurem per fer un cafè, i el vam fer, aquest cafè. O sigui, no existeix aquest cas. I si és el cas, aquí a Nits de Ràdio li farem una entrevista. Aquesta persona i a la persona que ara estigui... que hagi comprat entrades per anar a un macrofestival d'aquests, tipus Cruïlla, Primavera Sound, tots aquests, vagi tots els dies i no comparteixi ni un sol history a l'Instagram. Si algú fa això, aquí l'entrevistarem i li donarem l'ovació que es mereix, perquè al final ens és una mica això. Bueno, apassionant, m'ha semblat molt interessant el tema aquest del d'això. Jo proposo des d'aquí...
1: Bueno, i després estan els que quan quedem,
2: sí?
1: Arriben d'hora, i com que estan dos o tres,
2: sí?
1: Demanen un vi,
2: ah, sí, clar.
1: Un vi més car.
2: Mentre esperen, eh?
1: I després això ho paguem entre tots.
2: Sí, senyor. Ostres, aquesta ja és nivell pro, eh? És a dir, és anar abans i... Està molt bé, això, eh?
1: És que no sé si us ha passat, però a mi m'ha passat.
2: No, jo només dic, jo solo el contador a partir de cero, a partir del momento en que he llegado, eh?
1: Home,
2: lo previo no computa, eh?

0: Londres no agafen un vi normalet, no, no, no, el vi més car.
1: No, no, primer el car i ja quan ja sí. estem tots, vino de la casa, sí, sí, clar, vino de la casa servido ja, perquè, sí. mare meva, tu, això és...
0: I aquests que han vist moltes pel·lícules i que porten, que diuen, bueno, això ens ho passes a al conte de la taula, sí. i van amb la copa i tu dius, perdona?
1: Sí, sí, sí.
0: I que dius, aquest, que, o sigui, què s'ha cregut? És que...
1: Estic totalment d'acord. Mira, des d'aquí...
2: Però llavors és quan tu has d'intentar recuperar el temps perdut.
0: Sí.
2: I a taula has de demanar moltes més begudes.
1: Sí, sí, sí, sí, per compensar. Després la factura et surt a 200 per persona, però és igual. Però com a mínim s'ha equilibrat, perquè si no... És a dir, hi ha un preu aquí del que estem analitzant, jo crec que la conclusió bona seria... Hi ha un preu del que has menjat i begut i després hi ha el preu que pagues.
0: Sí.
1: I no sempre es correspon, no?
0: No.
1: Normalment et toca... O sigui, tu has menjat i begut, doncs jo què sé, m'ho invento, per 9 en 22, perquè has menjat dos croquetes i tres braves i una oliva, i hi ha gent que ha menjat i begut com per 36, i sí. tots acaben pagant 16, o 18. Dius, home, això no pot ser. Jo des d'aquí tinc una iniciativa... A veure si me la proveu i, sisplau, registreu-la, perquè després no sigui que es posi de moda i aquí no veiem un duro. En lloc d'anar de tapeo, jo sí. proposo anar de tapereo. És a dir, portar-te el tàper de casa, cadascú amb el que vulgui menjar, si ets celíac, si ets vegetarià, si ets intolerant, el que vulguis. Cadascú es porta el seu tàper i es menja el seu tàper. I el que fas és... està en grup.
0: Clar,
1: i cadascú es porta la seva conversa, beguda.
0: Conversa i, bueno, i espai.
1: Preu a pagar, 0 euros. a repartir. Això, qui convida avui? Va, ja convido jo. A més, et dones la il·lusió. Nens, avui pago jo. que és un total de 0 euros, perquè cadascú s'ha portat el seu tàper. Portes el que t'agrada. Sempre ho trobaràs bo, perquè si no sempre hi ha que dius ai, doncs no estaven molt bé les braves aquestes. M'agraden més les del Bar Tomàs, perquè sabeu que hi ha un Bar Tomàs, que en deu haver molts, que sempre les braves típiques són les del Bar Tomàs. Deixa't estar del Bar Tomàs.
2: El Tomàs de
1: Sarrià. Clar, clar, el Tomàs de... Sí, a veure, hi ha un Tomàs a cada barri. Hi ha un Tomàs de Sant Andreu, hi ha un Tomàs a Sants...
2: Jo he de dir que jo prefereixo unes altres.
1: Veus? Doncs ja està, per això t'ho dic.
2: Unes altres.
1: No les del Bar Tomàs.
0: Bueno, ja està, molt bé, per què no?
1: Aquí cadascú es porta el seu tapereo i et menges, saps la proporció exacta, saps el que vols menjar, el que vols veure, quedes com un senyor i ningú s'enfada.
2: Després hi ha, mira, en això de portar tàpers i portar coses, també hi ha els sopars que es fan a casa d'algú, que dius, mira, aquest cap de setmana ens reunim a casa nostra i cadascú porta alguna cosa.
1: Sí, sí.
0: El trae, trae.
2: Sí, sisplau. Sí. Quan fem aquestes coses, tampoc no portem menjar en excés. Clar. Pensem que si anem un o dos, hem de portar l'equivalent al que menjaríem una o dues persones,
1: clar,
2: no
1: clar.
2: Pensant en el que menjaran tots, perquè llavors moltes vegades passa que aquell menjar que sobra, la gent després no se'l vol emportar una altra
1: és
2: vegada
1: veritat,
2: cap a casa.
1: És veritat, tens raó.
2: I queda a casa teva i passes una setmana sencera menjant restes. Quan potser... Sí. Tu, bàsicament, per no llançar-ho, perquè et sap greu. I dius, jo no puc llançar el menjar.
1: Estic d'acord, amb aquesta, o sigui, amb aquesta apreciació de que un, quan ho prepara, no? Dius, a veure, jo he de portar tal cosa, no? Per exemple, imagina't una ensaladilla russa, per
2: clar,
1: exemple,
2: quan
1: no?
2: Som?
1: Clar,
2: mira,
1: quan
2: doncs
1: som?
2: He de portar 8 racions.
1: Clar, vols dir que n'has de portar... I portes allà, bueno, que llogues un tràiler per portar l'ensaladilla fins allà i una grua per poder aixecar tot allò fins al lloc. Perquè penses, has pensat que la gent no es quedi amb gana.
0: Un congelador.
1: Un congelador, que la gent no es quedi amb gana. Tu imagina't això, no? I clar, de cop i volta comença a sobrar de tot i penses, ostres, és sap greu, eh? Però és la por a fer curt, eh?
2: Sí.
1: La por a fer curt, ostres, això és...
0: Però hi ha gent que... Mira, hi ha gent que és molt generosa, d'acord amb tu, David Morales,
1: sí.
0: Altra gent que és més curteta.
1: Bueno, hi ha gent que és curteta en general, Marta. Però sí, t'ho compro.
0: Llavors
1: sí.
0: porten... com tot molt pesat i comptat.
1: Sí,
2: de vegades et costa arribar a provar el que vols.
1: Sí, sí.
0: Per això t'ho dic, perquè jo m'he trobat de tot.
1: Sí,
0: mira,
1: sí, sí.
0: Jo me'n recordo que estàvem en un grup de francesos que fèiem

0: mal
1: l'estiu
0: anàvem a la platja
1: sí.
0: I portàvem unes taules i cadascú portava una cosa i compartíem, no? I una d'elles...
1: Compartia la tovallola, d'altres el biquini, eh?
0: No, esclar, bueno, jo portava pues, truita de patata, tal i qual,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: I clar, la truita de patata, com que jo la feia... Perquè, teòricament, jo, cadascú portava coses més del seu, bueno, del seu estil francès i tal, no? I bueno, sempre... A mi no em sobrava mai, eh? Sempre s'ho agafaven perquè els agradava. Però hi havia gent que tu no podies tastar res, perquè eren quatre coses, però quatre coses comptades.
1: Sí, sí, sí. Portaré quatre coses, ja eren quatre.
0: Sí. I com et toqués allà una mica a l'altra punta de la taula...
2: Ja no arribaves.
0: Ja has acabat.
2: Ah, jo reconec que sí. Jo sóc de l'extrem contrari. Jo acostumo a passar-me.
0: Jo també. Jo sóc
2: per exemple, fa tres mesos, una cosa així, no sé quan fa més o menys, vam anar un cap de setmana amb uns amics a una casa rural... i vaig fer croquetes. El cas és que jo no estic acostumat a fer croquetes. Va ser, mira, vaig experimentar fer croquetes. Mm. Vam sopar el primer dia. Vam sopar l'endemà i
1: clar,
2: encara van
1: clar.
2: Quedar croquetes per dinar l'altre dia.
1: Clar, clar.
2: I els meus amics sempre em recorden, mira, igual fa 20 anys, aproximadament, havíem de fer una calçotada. I jo em vaig encarregar de fer la salsa.
1: Val.
2: Va, fem la salsa. Vaig portar dos tàpers, però no dos tàpers petits. Sabeu els tàpers aquells grossos?
0: Dos galledes plenes de salsa de...
2: Sí. Sabeu aquells grossos, grossos? Sí. Doncs em van sortir dos tàpers d'aquells sencers, grossos, imagina't, fins a dalt.
1: Imagina't.
2: I els meus amics encara fa més de 20 anys i encara se'n recorden i sempre cada vegada que diem anem a fer una calçotada, sempre m'ho recorden.
1: I què et diuen? Encara et queda salsa?
2: Sí, sí, sí, bàsicament. Clar, encara tens la congelada?
1: Clar, t'ho imagina't, eh?
0: Sí, sí.
1: Ai, és...
0: Però, no, això és, però això és veritat. El tema de, la, de portar a menjar és complicat perquè s'ha de fer per tantes persones una mica i així més o més la gent porta igual la mateixa quantitat, perquè si no és un rotllo, eh?
1: Sí, sí. No, Déu-n'hi-do. Doncs escolta, va, hem d'anar tancant la paradeta.
0: Hi ha un altre sistema,
1: sí.
0: Que és la nit en blanc, que no sé si l'heu estat alguna vegada.
1: No, com és això?
0: És una organització francesa,
1: sí.
0: Que fan en moltes ciutats. Ara, bueno, arrel de la pandèmia van deixar de fer-ho així més sovint. Van a diferents ciutats i llavors és un dia a l'estiu, a la platja. Tu has de portar-te... Tu portes tot tu.
1: Veus?
0: La condició és que vagis de blanc, vestit de blanc.
1: Sí.
0: La taula i la cadira i tot ha de ser blanc i després tu portes el menjar, el sopar que vols.
1: Veus?
0: El que passa és que ha de ser tot en blanc. I
1: en blanc,
0: eh? Música i ball i tal. I després hi ha una,
2: mira,
0: una barra...
2: Estic veient, ja. Marta, que aquest dissabte, dia 13, fan la nit en blanc de Sant Cugat.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Pues, bueno, pues jo vaig anar aquí a Barcelona, a la platja on està l'hotel Arts i tot aquella part que es va.
1: Sí, sí.
0: Era molt maco, eh? La veritat és que estava molt bé. A més, bueno, coneix gent i és divertit, vaja. I això es fa a moltes ciutats d'Europa i a ciutats aquí es fa a Madrid, es fa a Barcelona. El que passa és que a Barcelona és més maca perquè està a la platja.
1: Clar.
0: Llavors és com més agradable, no?
1: Bueno... Doncs però, em sembla estar...
0: Però portes el que tu vols, eh? Tu portes el teu cistellet, si vols, sí, un cistellet, sí. Una caixeta, el que vulguis, no?
1: Imagina't.
0: Et portes tot el que tu vulguis. Tu menges tu, si vols compartir amb algú, pots compartir.
1: Sí,
0: però,
1: sí,
0: bueno,
1: sí, sí.
0: La cosa és que sigui, tothom vagi de blanc, vestit, i, a més, tot sigui blanc.
1: Molt bé. Doncs, pues mira, anotem la proposta. Per anar acabant, Marta,
0: digues.
1: Tens alguna cosa...
0: Sí, i tant.
1: Doncs endavant, David.
2: A Nits de Ràdio no tenim la nit en blanc, però tenim les coses de la doctora Marta González Peláez.
1: Sí, senyor. I tant, i tant, que les i tant que les tenim. Marta, doncs vinga, una coseta, va. Per
0: bueno, tenim el cranc Yeti.
1: El cranc Yeti, eh?
2: El
1: és que,
2: cranc
1: clar,
2: Yeti.
1: La setmana passada va ser el Pop Dumbo, I ara és, ara tots buscant, tota Catalunya buscant, el cranc Yeti.
2: Ostres, sí. Que lleig és, pobret.
0: Sí,

0: No donem
1: un que sigui bonic. És que, Marta, hem passat del pop Dumbo, que era horrorós, al cranc Yeti, que jo aquí el veig com Kiwa Hirsuta.
2: Sí, Kiwa Hirsuta, sí, és que es diu així.
1: Kiwa Hirsuta,
2: Sí. Això és un cranc que està, es va descobrir...
1: Pues encara és millor el nom, és més lleig encara que el nom, l'animal aquest. Sí.
2: A prop de fonts hidrotermals, i destaca per les seves pinces, que estan cobertes d'uns pèls,
1: sí,
2: unes cedes, roses i llargues.
1: És molt lleig.
3: Perquè la gent es faci una idea, sabeu aquelles plomes que es posen en els gerros de vegades? Una mica, que són...
1: Sí, senyor.
3: Són una mica així.
1: Sí, senyor. Són les plomes dels gerros. Que es posa al costat d'un pavo real, eh?
3: Exacte.
1: Es posa el pavo real i una d'aquestes, tu.
2: Clar, però és que, a més, aquests pèls que té, les utilitza per cultivar bacteris.
1: Molt bé.
2: I per alimentar-se dels bacteris, parlant d'alimentació.
1: O sigui, bueno, es crea un ecosistema, no? És com si es fa una piscifactoria en els seus propis pèls. Vayan criando aquí. Que, saps, allò de... Nen, treu-te el dit de la boca, saps allò? Doncs el cranc aquest va xuclant de... Ara, també no sé com és capaç d'articular la pinça per arribar fins a la seva boca, perquè és molt més llarg la pinça...
2: Sí. Sí.
1: Saps què vull dir? No fa l'angle. No veig jo que faci l'angle.
2: És totalment diferent al cranc, diguéssim, normal.
1: Sí, sí. El cranc que dius, mira que bonic, no seria el cas.
2: Sí, sí, sí. A més, no es pot menjar, eh? Mm.
1: O sigui, no, clar. És més, no, diria, no se sap si es pot menjar.
2: És
1: perquè encara ningú l'ha tastat.
2: De la família del cranc ermità.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Eh? Però, pel que veig, és de recenta descoberta, eh?
2: Sí, o sigui, sí, sí, sí.
1: Veus?
2: Per això ho he portat jo, per una novetat.
1: No, és que ens porta aquí la Marta coses... L'último grito en... Això el National Discovery encara no ha fet un reportatge. No els hi ha donat temps a fer.
2: A l'estiu, i jo porto uns melons.
1: No, clar.
2: Raros.
1: No els hi ha donat temps aquí a... Eh? O sigui, el cranc dels cocoters, és també el cangrejo Yeti.
2: Sí. A més, té una carència de pigmentació i els ulls atrofiats. Sí, pobret.
1: No, clar, pel que ha de veure. Clar,
2: sí, perquè al viure a l'oscuritat absoluta, doncs
1: sí, sí,
2: no tenen
1: no
2: coloració. I de... O sigui, més que Yeti, és una mica com el vi, no? És com un cranc al vi.
1: El vi, sí, sí. Sí. El vi de la casa seria, en aquest cas. No seria el vi més car, diguem-ne. És apassionant, és molt lleig. És que sembla això, com un peluix, és com un peluix de cranc, no?
2: Perquè els peluixos donen una mica com de tendresa, no?
1: Sí, però, sí.
2: Aquest
1: sí.
2: No,
1: és més, saps què et diria que també són aquestes pinces? El que es posa a les mones de Pasqua.
3: Sí.
1: Què és això? A les mones de Pasqua hi ha els pollets que tenen un ull mirant a cada direcció diferent.
3: Com Letizia Sabater.
1: Sí, tenen els pollets Letizia Sabater i tenen el que són les plomes aquelles.
2: Sí.
1: Doncs aquelles plomes que mai saps ben bé perquè les posen, perquè sempre dius... Sí. Ai, com hagi caigut un pèl d'aquests a la mona, lleig. Doncs que són els crancs, els pals de les pinces del cranc aquest, tu. És horrorós. O sigui, sí. És una cosa...
2: És horrible.
1: És horrible.
3: Ai, estic llegint que el 2006 es va descobrir una segona espècie de gènere, també.
1: També sí. Tenim novetats, doncs. Última
3: hora. Però m'encanta el nom que li van posar, perquè és molt de, no sé, de reggaetonero.
1: A veure, sí...
3: Kiwa pura vida.
1: Kiwa pura vida, eh?
2: Jo, pura vida, sí.
1: Ho porta tatuat, això. Mare meva, que també té de nom ucranià, no? Ucraïnès, no? Déu-n'hi-do. Jo estic rebent. No m'entra més informació ja al meu cervell. Ja hem proposat masses coses. Anem a descansar una mica.
2: Bueno,
1: la setmana que ve tens un animal ja per la setmana vinent?
2: No, tenia un truc per estalviar aigua al dipòsit de l'inodor.
3: Ah, mira.
1: Això per la setmana vinent.
2: Tinc diverses coses.
1: Aguanteu, no feu pis fins la setmana vinent, perquè... Clar, no, perquè és per estalviar i després no ens ho expliques. La setmana que ve sabrem com estalviar en

0: l'inodor. D'aquesta setmana ens quedem amb el
1: també parlaré de diversos estudis de materials de construcció.
0: Molt bé, molt bé. Doncs serà premiari, no xargota, en aquest cas. Tot el que ens expliqui. La

Abril del 2005. Hamburg, Alemanya. Un estany en un barri residencial benestant de la ciutat. I de sobte, els gripaus comencen a explotar. I no és una metàfora, no és una exageració. Els gripaus, literalment, s'inflaven com globus i explotaven. Els seus òrgans sortien projectats, la sang esquitxava... Un cop, un altre i un altre durant setmanes. Més de 1.000 gripaus morts. Alguns residents locals descrivien l'escena com alguna cosa sortida d'una pel·lícula gore, de terror, de ciència-ficció. Gripaus inflant-se, retorçant-se durant diversos minuts, creixent i creixents fins que, de sobte, pum, esclataven. Els diaris alemanys van batejar l'estany com la piscina de la mort. I ningú no tenia ni idea de què estava passant.

qualitat normal, ni millor ni pitjor que la d'altres estanys de la ciutat. Van analitzar els cadàvers dels gripaus. Van buscar virus, bacteris, fongs... Res. Cap agent patogen identificable. Van considerar tota mena de teories. Potser els cavalls d'un hipòdrom proper havien infectat els amfibis amb un virus. Potser era un fong portat des de Sud-amèrica. Potser era alguna cosa a l'aigua que els tests no podien detectar. I després algú va suggerir la teoria més estranya de totes. Potser els gripaus s'estaven suïcidant. Suïcidi massiu, per evitar la superpoblació. Perquè, segons aquesta teoria, els gripaus havien detectat que l'hàbitat estava massa ple i estaven autocorregint la situació. Aquesta teoria, per absurda que sembli, va ser considerada seriosament durant uns dies, fins que Frank Mushman va tenir una idea millor. Mushman era un veterinari de Berlín especialitzat en rèptils i en amfibis. Va recollir espècimens de l'estany d'Hamburg, va examinar els gripaus morts i vius i va trobar alguna cosa curiosa. Tots tenien incisions circulars idèntiques a l'esquena. Petites, prou petites per ser obra del bec d'un ocell. I després va trobar alguna cosa encara més estranya. Els fetges dels gripaus havien desaparegut. Totalment. No hi havia marques de mossegades ni esgarrapades. Així que sabíem que els gripaus no estaven sent atacats per un os rentador o una rata, que també s'haurien menjat el gripau sencer, va explicar Munchman. Clarament era obra de corbs, que són prou intel·ligents per saber que la pell del gripeu és tòxica i s'adonen que el fetge és l'única part que val la pena menjar. Corbs. Els culpables eren corbs.

Però espera, els corbs estan menjant fetges de gripaus. D'acord, això és desagradable. Però no explica per què els gripaus exploten. I aquí és on la història es torna realment fascinant. Perquè resulta que els gripaus no s'adonen que els estan picant. Els gripaus reben picades força sovint i, aparentment, el seu sistema nerviós no els avisa quan un ocell els està traient el fetge amb el bec. Així que els corbs fan la seva feina tranquil·lament. Piquen, extreuen el fetge, se'l mengen i marxen. I el gripau? El gripau segueix allà, sense fetge, sense adonar-se de res. Fins que de sobte el seu cos detecta que alguna cosa va malament i aleshores entra en mode de defensa. Els gripaus tenen un mecanisme de defensa natural. Quan se senten amenaçats, s'inflen. Fan el cos més gros, més intimidador. És el que fan tots els amfibis quan tenen por. Però aquí hi ha el problema. Els gripaus no tenen diafragma. Tampoc no tenen costelles. L'estructura que aguanta els seus òrgans interns, el seu lloc és, bàsicament, el fetge. Quan el fetge desapareix, no hi ha res que mantingui els pulmons i els altres òrgans al seu lloc. Així que quan el gripau s'infla, els pulmons s'estiren fora de tota proporció i es trenquen. I els altres òrgans simplement surten expulsats. L'estómac, els intestins, el cor, tot surt projectat per l'orifici que els corbs han deixat a l'esquena del gripau. És una combinació letal. Corbs intel·ligents més mecanisme de defensa del gripau més anatomia sense costelles. Resultat: explosió.

pet. I això no passava només a Hamburg. També hi havia informes de gripaus esclatant en un estany prop de l'Asby, al centre de Jutlàndia, Dinamarca. El mateix patró. Les mateixes incisions circulars. Els mateixos fetges desapareguts. Els mateixos gripaus inflats i esclatats. Estava passant a diferents llocs al mateix temps. I la pregunta era, per què ara? Els corbs i els gripaus havien coexistit durant...

amb mil·lennis. Per què de sobte els corbs havien descobert aquesta tècnica? Mutchman tenia una teoria. Els corbs són intel·ligents, aprenen ràpidament observant altres corbs com aconseguir fetges. Un corb havia descobert el truc, havia ensenyat a un altre corb i aquest a un altre. I de sobte, tota una població de corbs a la regió d'Hamburg havia après que els fetges de gripau eren un menjar fàcil i nutritiu. Era coneixement transmès culturalment entre ocells. Tradició culinària corbina, podríem dir-ne. Els treballadors ambientals locals estaven horroritzats. Heidi Meyerhofer, una biòloga, va ser citada pel diari Hamburger Morgenposten dient: "És horrible, els gripaus esclaten, les entranyes es llisquen cap a fora, però l'animal no mor immediatament, continuen lluitant durant diversos minuts." Diversos minuts, imagineu, un gripau sense fetge inflant-se, rebentant amb els òrgans sortint i encara viu, encara conscient, retorçant-se, durant minuts. És una de les morts més grotesques que es puguin imaginar. I estava passant per centenars. Els veïns del barri es queixaven. L'estany, que havia estat un lloc agradable per passejar, s'havia convertit en un escenari de massacre amfíbia. Els diaris sensacionalistes alemanys ho van cobrir amb titulars esgarrifosos. La piscina de la mort, l'apocalipsi dels gripaus, el misteri dels gripaus explosius.

Les autoritats d'Hamburg van aconsellar als residents que s'allunyessin de l'estany fins que es pogués determinar la causa. Hi havia por que fos alguna cosa contagiosa, alguna cosa que pogués afectar els humans. Perquè si els gripaus estaven explotant per un virus o un patogen desconegut, qui sabia què més podia passar? Però quan Mutschmann va presentar la seva teoria dels corbs, les autoritats finalment van poder respirar tranquil·les. No era un virus, no era un contaminant a l'aigua, no era radiació, no era un atac terrorista biològic. Eren només ocells intel·ligents amb gana de fetge. El perill per als humans era zero. El perill per als gripaus, en canvi, era considerable. Mutschmann va assenyalar que això no era realment únic. No és únic, passa en una zona urbana, i això és el que es fa espectacular. Per descomptat, és alguna cosa molt dramàtica, va dir. El que volia dir, en realitat, és que els corbs probablement havien estat fent això en zones rurals durant anys, però que ningú no ho havia notat. Perquè qui va caminant pel bosc comptant cadàvers de gripaus? Hamburg, en un estany d'un barri residencial, amb gent passejant els gossos cada dia, 1.000 gripaus morts no passen desapercebuts. El que ho va convertir en notícia no va ser el fenomen en si, sinó el lloc on va passar. Si hagués estat en un pantà aïllat, ningú no s'hauria assabentat. Però en un barri benestant d'una gran ciutat alemanya, això surt als diaris. I aquí ve la part més irònica de tota la història. Després de setmanes de pànic, de teories estranyes, de testos d'aigua, de recerca de virus desconeguts, de debats sobre suïcidi massius de gripaus, la resposta era ridículament simple. Ocells menjant fetges. Cap pel·lícula de ciència-ficció, cap conspiració, cap patogen misteriós. Només la cadena alimentària funcionant de manera lleument més grotesca del que estem acostumats. Els corbs havien descobert que els gripaus tenien fetges deliciosos i fàcils d'extreure. Els gripaus, sense adonar-se'n, deixaven que els hi extraiessin i després, quan finalment s'adonaven que alguna cosa anava malament, el seu propi mecanisme de defensa els matava. És Darwin a la seva manera més cruel. Un mecanisme de defensa que en circumstàncies normals salva vides, però que en aquest cas concret, amb aquesta combinació específica de factors, causa la mort. Evolució sense misericòrdia.

0: Potser els gripaus supervivents van aprendre a tenir més cura. O potser simplement es van acabar els gripaus a l'estany. Ningú no ho sap del cert. El que sí sabem és que la primavera del 2005, a Hamburg, més de 1.000 gripaus van morir de la manera més absurda i horrible imaginable. Rebentats per la seva pròpia resposta de por, després que uns ocells intel·ligents els robessin els fetges. I que durant unes setmanes, abans que s'aclarís el misteri, la gent d'Hamburg va pensar que estava vivint l'inici d'una pel·lícula de terror. Resulta que només era la naturalesa, sent, com sempre, més estranya i més brutal del que cap guionista podria imaginar.
1: Woher du kommst,

0: Doncs si volem mangar-nos de valent, ja sabeu qui necessitem. La grandíssima Selene Corp! Sí, senyor!
1: Hola!
0: Sí, senyor!
1: Molt bona nit! Ai, per favor, què és aquesta cançó?
0: Jo encara no ho sé. Escolta, escolta.

0: No, si me...
1: Si me nombres tan bonas, sí, como aquesta que dius tu.
0: Si me nombres ese tomo, ja lo quiero comprar. Seria una mica la, les preocupacions que tenim. Anirem canviant totes les setmanes la sintonia, però...
1: No, no, sembla fantàstic, eh? A mi això dels cromos també m'ha agradat. Perquè, mira, un incís, avui he comprat un cromo per una nena... Que li faig una mica de padrina, saps?
0: Molt bé.
1: I he anat allà, i abans més o menys els Pokémons els anava entenent i sabia quines col·leccions, i avui he vist tant sobre els Pokémon.
0: Mare meva.
1: De tant tipus que he dit, dona'm el que vulguis. Diu, però l'oficial o no l'oficial? Home, dic, home, l'oficial sempre.
0: L'oficial sempre.
1: Dic, i a partir d'aquí diu, pues et dono l'últim. Dic, pues dona'm l'últim. Dic, jo ja m'he passat ja els platinos, tot això, ara ja ha arribat un punt que ja no sé per on estan.
0: Mira,
1: o sigui, aquestes coses... I el que m'ha agradat és, tengo un pòster de color.
0: Tengo un pòster de color, sí. Li he de preparar la IA perquè dic, d'avui, que sabia que tindríem Selene, doncs dic treu-me, saca-me lo que tengas. Però per propera setmana ja la prepararé més la cançoneta perquè tingui... Tinc encara més sentit perquè ha curtocircuitat quan l'he començat a ficar xou-xous i coses de que no ho entès bé. Ja, a més calma, no, ja l'anirem fent.
1: Escolta, encara prou, eh? I perdona, molta IA, però a mi em posa segons quins cantants d'ara. I no, i s'assembla molt, eh?
0: Sí, per això t'ho dic.
1: Perdona, no.

0: no digui que no hi ha diferència, eh? Són molt famosos.
1: És espectacular el que és capaç de fer. I aquí sempre ens deixem portar. Mira si ens deixem portar. Que Selene ens va dir... És que això de Stranger Things i un servidor que no havia vist res... Perquè tot
0: home,
1: això...
0: Home, de poca fe.
1: Saps què passa? Que jo, quan va començar això, la meva... filla era molt petita, pràcticament acabada de néixer. I vaig dir, ja la veuré quan la nena vulgui. I la nena va voler aquest any. I em va tocar...
0: Home, clar. O sigui, perquè... La teva filla s'està educant molt bé molt. En les coses que cal.
1: Molt. M'ha sortit friqui et més no poder, amb la qual cosa doncs em va dir, potser ja la podríem veure. I llavors, clar, ens va tocar fer un marató. Només et dic que començàvem l'1 de gener i bueno, ja vam veure les 5 temporades. I després de l'empatx sa de Stranger Things, va arribar ara, quan la gent ja es pensava que això s'havia acabat, o que hi ha coses en producció, perquè ja ens ho vas avançar, però que encara trigarà, de cop i volta ens apareix una sèrie de dibuixos. Com ha sigut això? Què ha passat? O sigui, què
0: bueno,
1: ha passat pel cap?
0: Ells ja van dir... A veure, els Duffer... No són tontos.
1: Correcte.
0: I han vist que una idea que van vendre pues té moltes ramificacions i aquestes ramificacions s'estan extenent fins a un punt que, una, aquesta els Tales... no me'n recordo si és del 85...
1: Sí, una cosa així, sí.
0: Crec que és 85 o 86, sí, jo amb els números cada cop estic pitjor.
1: Sí.
0: Doncs aquesta ja estava planificada des de fa bastant temps, penseu que l'animació es tardava bastant en fer-ho. És una pel·lícula que està molt bé, i us recomano que la veieu, la van estrenar a finals d'abril. I, clar, aquesta és una de les coses, però ells què van treure abans de tot això? Quan van començar amb tot el de Stranger Things, més enllà del marxandatge, perquè una de les coses que ha acompanyat sempre la sèrie és el marxandatge. O sigui, després de la primera temporada ja teníem un joc de rol de Dungeons and Dragons amb el teu Demogorgon i anaves ampliant. Han anat sortint noves partides com la partida de l'Eddy, per exemple, per tots els fans del joc de rol. Tens tot el que t'hi puguis imaginar, Monopolis, Doubles, tots els jocs que puguis imaginar, hi són. I a banda d'això, mentre feien la sèrie, mentre feien les diferents temporades, van començar a publicar unes novel·les que cap al Nadal van arribar aquí ja traduïdes al castellà, que les podeu treure. Una aventura de la Max, la Nancy investigant nous misteris...
1: Val.
0: Vull dir que teniu moltes coses per seguir encara amb Stranger Things viu. A banda de Stranger Things viu, hi ha una altra cosa, i és que els veritables fans... Tu ara has fet un primer empatx.
1: Sí,
0: els veritables fans l'hem arribat a veure en versió original fins a 4 vegades.
1: Sí, clar.
0: Aleshores, perquè és una de les sèries que jo crec que, contra més la veus, més coses trobes... relacionades que no veies al principi.
1: Que bo.
0: Sí que és cert que hi ha moltes de les coses que al principi van fer i després van reconèixer que no tenien continuïtat. Sí que és cert que ara que podem parlar amb una mica de temps abans de seguir amb les ramificacions, hi ha coses que crec que al final no han acabat d'estar tan ben treballades com haurien d'haver estat.
1: Correcte.
0: Pensem que durant molt de temps... durant el Nadal, quan es van estrenar el dia 1 de gener aquí, es va estrenar l'últim capítol, el 31 de desembre, a Estats Units i tot el que és la franja horària d'Estats Units, hi havia gent, es va fer un hashtag del final real de Stranger Things, com si encara no hagués arribat. Van començar a buscar pistes als fans, que es van tornar absolutament bojos, feia molts anys que no veia una cosa així, de que aquell era un final fake i que faltava realment el final. Perquè aquest final no va acabar d'agradar a tothom. Va deixar com una mica tot massa ràpid resolt, una lluita no tan emocionant. Jo crec que si la veus tota d'un seguit, sí que la veus bastant emocionant, però quan has passat molts anys amb ells i has tingut una temporada i has anat increixent, la cinquena és més irregular.
1: Et puc confirmar, jo que nosaltres que l'hem vist del seguit, que no ens desentonava. Hi ha coses que a mi particularment no em van agradar la cinquena temporada, però no... És a dir, no considerava una baixada de nivell. Jo entenc perfectament que en qualsevol cosa

0: si tu l'has viscut durant més temps, vivencialment durant més temps, al final sempre és condicionat. És molt difícil que et pugui complir les expectatives que tens.
1: Pensa que s'ha extès gairebé durant 10 anys.
0: Clar, per això, per això.
1: Si no ha fet els 10 anys, poc li ha faltat.
0: Sí.
1: Hi ha coses que argumentativament potser la gent esperava que es treballessin més. Mm-hmm. En línies generals no, però amb coses, o fins i tot amb algunes morts, potser no calia treballar segons quins temes. Mm-hmm. Però bueno, va tenir moments genials a cinquena temporada.
0: Que sí.
1: Ara et preguntaré quins són els teus personatges abans de seguir amb les coses que gaudirem. Quins són els teus personatges preferits?
0: Bueno, la meva filla és Max, el personatge preferit en d'això. I jo he tingut personatges que han anat de més a menys i de, sí? Men, i de menys a més.
1: Però n'hi ha un que jo m'imagino que ja sé per on vas.
0: A veure, de menys a més, jo crec que Will ha anat millorant, per exemple, amb el pas d'això, i crec que l'actor s'ho ha treballat molt més. D'altres actors m'han semblat més fluixots en general. A mi l'actor que fa de Vecna, a mi em sembla que fa també un paperàs brutal.
1: Bueno, és que el Jamie Campbell-Bower és un dels millors actors que hem tingut i que tenim. Es va donar a conèixer amb el... Ara t'ho diré demà... amb el Finitud, que us la recomano molt, que el veureu molt jovenet, surt també amb una cosa molt petita de Harry Potter, però a Finitud, i després va fer una pel·lícula per la que va rebre bastants comentaris, tot i que l'adaptació era una merda, que era una de la Cassandra Clark, una autora de Young Adult, que era tota la sèrie aquesta de les armes i los símbolos, que Ciutat de Sombres, ara em surt. Però aquest noi, a banda que és un cantant excel·lent, us recomano tant amb el grup Paramore com ara amb Solitari, a mi m'agrada més l'etapa d'ara amb Solitari, crec que és un tio molt... amb el cap molt ben amoblat i que ho dona tot per l'actuació. Llavors, és una gran troballa i un gran què haver aconseguit que actués en aquesta...
0: Jo trobo que el seu personatge número 1, ho podem dir, perquè ja, jo crec que ja ha passat prou temps de spoilers, doncs és fabulós. I jo crec que Evolució, jo crec que s'han trobat amb algú que ha sabut exprimir el personatge superbé, és el personatge de Dustin. La comicitat, és a dir, no gratuïta, o sigui, una comicitat d'algú que caigui bé de veritat, o sigui, és molt, sí, molt creïble en la seva bondat, diguem-ne, no?
1: Exacte.
0: I també jo li trobo molts matisos al personatge de l'Steve, en especial la relació amb la Robin quan els dos són venedors de gelats.
1: I això... Sí, aquella temporada per mi és magnífica.
0: Jo crec que allò és meravellós.
1: Sí. L'Steve és un dels personatges que només havia de durar una temporada, no sé si ho saps.
0: Això no ho sabia, que no.
1: I se'l carregaven a la primera temporada. Havia de ser un personatge que, bueno, ell el van trucar per una temporada, estava...
0: Hi ha un gir en la primera temporada, hi ha un gir molt clar de que, diguem-ne, que et caigui malament, que de cop et cau molt bé, diguem-ne.
1: Sí, sí, bueno, i de fet que també és cantant, el DJ, com es diu en el món de la música... L'Steve Harrington estava treballant com a cambrer mentre començava els estudis de l'universitari i el van trucar per actuar. Que també actua a Fargo, una sèrie que també és molt recomanable, molt diferent i que no et recomano més per tu que per amb la teva filla.
0: Correcte.
1: A més perquè... o sigui, ve de la pel·lícula Fargo, que és un clàssic i que és una passada, en un poble on tothom té les seves connexions i tothom amaga coses. No sobrenaturals, sinó, malauradament, més terrenals i més dures. L'Steve, jo crec que fa una... Els va guanyar tant, el seu personatge, a més, els nens l'adoraven. Es veu que quan el van conèixer, o sigui, el seguien com pollets a tot arreu. I jo crec que aquesta química i la seva personalitat traspassa, igual que la Robin, la pantalla.
0: Sí, sens dubte.
1: Que tu saps que la Robin és la filla de la Uma Thurman, i a l'Ethan Hawke.
0: Això no ho sabia, doncs imagina't.
1: Sí, sí. Els pares ara ja fa anys que estan separats, però Ethan Hawke, icona dels 90,
0: sí,
1: i Uma Thurman, 90s, 2000, Ethan Hawke també ha continuat fent coses, però bueno, eren dos símbols de la seva època i la veritat és que segueixen mantenint molt bé. I si tu mires la Uma Thurman i mires la Uma Thurman, perquè

0: qui no d'això, ara que hem fet els 25 anys de Kill Bill, és la seva filla. Oh, i l'Ethan Hawke és que ha fet tantes coses, des de Reality Bites, que és una pel·lícula icònica de la generació X dels 90, o, per exemple, Antes de l'amanecer, que aquesta o et pot agradar molt o et pots quedar adormit en cada una de les pel·lícules. Antes de l'amanecer, Antes de l'atardecer, Antes de l'anochecer, em penso que és la tercera.
1: Sí.
0: Aquesta és una mica diferent. Doncs crec que són personatges que ho han treballat molt bé.
1: Sí.
0: El Will, com tu deies, ha portat sempre un pes molt gran. I, per exemple, jo crec que una temporada que està molt infravalorada és la segona. I ell porta tot el pes de l'actuació.
1: Totalment.
0: Amb lo petit que era.
1: Sí, sí.
0: Que, hòstia, jo crec que se li ha de reconèixer. I la segona temporada jo crec que no es valora suficient.
1: Jo crec que és un actor que ha crescut i que, per mi, un actor que ha anat a menys personalment, vull dir, això, sí? tu m'ho dius, és el que fa, diguem-ne, de Mike. Jo crec que perd molt la capacitat de caure bé, com si diguéssim, no?
0: Bueno, sí, es queda... Jo crec que el Mike s'ha anat quedant relegat, perquè, clar, hi ha personatges que han acabat guanyant tanta rellevància dins de la sèrie, la Joyce mateix,
1: sí,
0: amb el Hopper, són també una parella que, més enllà de la tensió sexual, és una parella molt forta.
1: Sí.
0: Robin, Steve, Steve Dustin, sobretot...
1: Sí.
0: És una altra parella. Llavors, jo crec que les parelles que no han tingut tan ganxo ha sigut perquè ha sigut esgotament i també ha sigut una mica estrany com han acabat la Nancy
1: sí,
0: amb el Jonathan.
1: Estic d'acord.
0: Crec que si havien d'acabar, potser havien d'acabar abans i deixar-ho per la cinquena temporada, o ja havien d'estar, o es separaven després. No sé, ha sigut una mica estrany. Crec que hi ha personatges que han crescut, històries que han crescut molt bé.
1: Totalment.
0: Fins i tot la Max, crec que sempre ha estat molt bé amb lo de l'Eddy,
1: sí,
0: amb totes aquestes coses. La quarta temporada la Max se la menja, la temporada,
1: sí, creix,
0: també.
1: Creix moltíssim. Igual com hi ha personatges que dins de la comicitat jo crec que estan molt ben treballats, com els del Murray mateix.
0: Home,
1: els de...
0: és que mira, aquest és l'altre que et anava a dir. Han anat afegint personatges que són entranyables.
1: Sí.
0: Doncs jo crec que això és un dels èxits. Bueno, aquí tenim la meva gossa, que diu que està d'acord.
1: Vol participar. Aquí som pet friendly, sí, total, o sigui que endavant.
0: Som pet friendly, i ja sabeu que la meva gossa, quan intueix que hi ha algun Stranger Thing a prop, ella ja en aquell moment es dispara. És una cosa que no pot evitar.
1: Altres personatges que per mi també són meravellosos és el professor, diguem-ne, de física, l'Scott. Bueno, crec que és fonamental. I jo et volia preguntar... Bueno, la Holly em sembla que és un personatge molt interessant. I haguéssim pogut fer una via de continuació com una nova generació on ella fos, la líder?
0: Mira, arribat a aquest punt, amb totes les línies que volen desenvolupar, qui sap si no passarà això?
1: Jo crec
0: que... Una de les línies que sembla que tenen intenció de treballar, que no sé si està signat o no, sembla tirar cap enrere, cap al projecte que va desenvolupar la matèria, que diguéssim es troba al Vecna, a la cova, i llavors sembla que igual estudiarien una mica el passat del Brenner i totes les relacions que tenen al darrere.
1: Sí.
0: Llavors, aquí apunta bastant a que alguna cosa segurament passarà.
1: Perquè la idea és que el Brenner ja coneixia d'aquestes dimensions especials per una cosa amb el seu pare. Jo això havia llegit alguna cosa per aquí.
0: Tot això s'explica molt bé a l'obra de teatre. Obra de teatre que acabarem tenint, si no és a Netflix, jo crec que serà de Netflix, un cop s'hagin venut més els drets arreu del món, i sobretot s'hagi escenificat encara més a Londres i Estats Units a Broadway. Clar, és com un preàmbul, sobretot per entendre el personatge més del Vecna, de petit, i sobretot també dels orígens del Brenner i la seva obsessió amb aquest altre món i en arribar-hi a qualsevol cos, encara que sigui a cos de la humanitat.
1: Sí. És molt interessant. Llavors, jo aquí el que he trobat, i per això volia veure algú com... Que ho hagueu viscut durant totes les temporades. A mi, veient-la així de seguit, jo crec que hi ha una primera línia que està ben treballada a nivell dels interessos que pugui tenir, anem a dir primer, el propi doctor, no?, com si diguéssim,

0: Després, el govern, per exemple, els russos, tot això enquadra molt bé, fins al tema dels russos. A partir d'aquest moment, posar, que, per exemple, el doctor Sam Owens, que és com si diguéssim al final el representant bo, diguem-ne, de la investigació, i que sap que s'ha hagut de tapar tot això, i jo crec que jo ja ho tapava bé, crec que tot el que representa Linda Hamilton a mi no m'ha agradat.
1: No, i mira que és una bona actriu, però jo crec que aquí és coses que grinyolen a la cinquena temporada. Una, sembla que tot s'esdevingui amb aquella mena de rèplica, forat negre, que s'ha esdevingut en tot el que ens expliquen, però només allà als Estats Units i sota la ciutat en la que estem i en la que es troben els nanos. Però i què passa amb la part russa? A Rússia també accedeixen a aquests portals. Si a Rússia accedeixen a aquests portals, quin sentit té això? Llavors, jo crec que hi ha una part important, que la temporada de Rússia hauria tingut sentit si després continues o deixes obert que aquest món no s'evapora d'aquesta forma tan fàcil. Has tancat una grieta important, però no saps si tornen a ressorgir. I has tancat una primera ment col·lectiva, diguéssim, però n'hi ha més possibilitats. I jo crec que aquí, a l'haver fet les temporades amb els russos, que van tenir molt de pes tant a la tercera com a la quarta, crec que aquí és un problema. És un problema perquè crec que això no està ben tancat.
0: I llavors tota aquesta, com si diguéssim, no? Convertir-los en els dolents a l'exèrcit, a mi em sembla que és una equivocació molt gran.
1: Perquè dins de l'exèrcit ja sabem que hi ha de tot. Exactament. I a més perquè el personatge de l'Owen, si existeix, el moment en què desapareix sense cap mena d'explicació...
0: Correcte.
1: No té sentit tampoc i no es mereix aquell final.
0: Exactament.
1: De la mateixa manera que aquest final obert de pensa el que vulgui de si l'Eleven està viva o no.
0: Correcte.
1: No, perdona. Crec que amb tots els esforços que ha fet aquesta nana per sortir de tot, està bé que vulgui sacrificar-se, però jo crec que ella ha de poder sobreviure i després, més endavant, donar alguna pista de que està allà. Crec que això, aquesta mort, per mi, no està justificada. No està justificada perquè quan ja ha sacrificat a l'altre, la germana, que també és agafada una mica amb pinces a vegades, saps? I tot plegat, no ho sé.
0: Bueno, hi ha aquest final que no se sap si imaginen Mike o no, no? De que hi ha hagut un truc de màgia final.
1: Exacte.
0: Jo em quedo pensant que això és possiblement cert i que perquè fos realment així, havia de ser així, saps? Vull dir que l'única forma de que realment doncs pogués ser lliure és que tothom pensés que ja no existeix. Per tant, aquest final obert, jo sí que el valoro des del punt de vista de dir... Com contentar totes les possibles opinions de qui vulgui que el personatge es mori, qui vulgui que sobrevisqui, qui vulgui de tal, i cadascú que agafi una mica la seva. A mi no em sembla mal tirada la jugada, el que passa és que crec que avui dia, en general, tothom s'ho agafa massa en paper de fumar, i si no fan la versió que ells volien, patalea i posa un 1 a Internet Movie Database.
1: Mira, més que això, perquè jo la seguiré valorant com a 5 estrelles i en això no canviaré, crec que s'han arriscat en moltes parts i crec que en el final els hi ha faltat arriscar. La volien matar i la volien deixar, la vols fer viva, la fas viva. Però saps quin és el gran problema? En el moment que va acabar la sèrie, el problema és que van parlar. I van començar a dir que, per exemple, una de les pitjors coses que pots veure és el documental que fan.
0: El documental no l'he vist.
1: Espera't un temps i el mires amb tranquil·litat. Per què? Perquè intenten justificar que Netflix els hi va fotre molta pressió, que dius, a veure, has tingut 10 anys per desenvolupar les línies argumentals i que van anar molt de pressa, massa, escrivint la cinquena temporada. Has passat 10 anys i ara ve d'això, vosaltres que éreu les estrelles. És a dir, dins d'ells o dins de l'equip hi havia com algo que jo crec que traspuava en el documental i en declaracions d'ells mateixos, en què crec que van prendre decisions que no estaven programades, enduts per X, saps? Aleshores, i jo crec que això es nota una mica, perquè així com tot està quadrat al mil·límetre, més o menys, en tota la temporada, en aquesta se'n van més les coses. Una altra cosa és que t'agradi o no t'agradi.
0: Correcte.
1: Però crec que tota la maestria que tenen en tot l'altre...

0: aquesta última se'ls va una mica. Aleshores, amb el temps ho aniràs veient i les aniràs veient totes i les recordaràs amb molt de
1: carinyo. Jo,
0: i més estaràs esperant veure què més faran aquesta.
1: No, això està claríssim. Crec que té, aquest univers té molt més per estirar. I jo, als crítics o a la gent que diu que aquesta sèrie ha estirat el xiclet, els hi puc dir que estan absolutament equivocats. Hi ha
0: en això també jo penso que és la mesura justa. No, no, encara que termini la cinquena, bueno, s'haurien de...
1: Es podria haver millorat...
0: Treballat més, haver tancat més algunes coses.
1: Però hi ha coses que...
0: Els bursos, altres coses, saps?
1: A mi que em diguin que això ha estirat el xiclet quan porten 22 temporades de CSI, què voleu que us digui? Que és sempre el mateix, saps? És que vull dir, jo això crec que és molt original, que han sabut una cosa molt difícil, que fins i tot J.J. Abrams va intentar amb Super 8 i sota el meu punt de vista no va aconseguir, que és recrear el que era als 80s, ben fet. I això, vamos, li passa la mà per la cara.
0: Mira, a nivell musical, la banda sonora és una fantasia.
1: És espectacular. Ha aconseguit tornar a la vida grans cançons i...
0: Sí.
1: I crec que és una...
0: Connectar-les amb el públic d'avui, que és molt important.
1: És al·lucinant,
0: també.
1: És al·lucinant. O sigui que crec que està molt ben pensada, com bé dius.
0: M'encanta, perquè jo al Nadal no imaginava tenir-te així en uns mesos.
1: No, per això, perquè jo dic, m'està explicant tot això, dic, suposo que algun dia ho veuré, però no acabava, i de cop
0: espera
1: i volta.
0: Espera que el següent pas és que la teva filla et digui, papa, anem a veure l'obra de teatre a Londres?
1: No, pues, no ho descartis en absolut, que això acabi passant, perquè l'hem viscut, vamos... intensament, i ja et dic, com a experiència, jo crec que a mi una de les coses que et volia preguntar, a veure com ho veies tu, és el fet de que, jo, i això ja t'ho preguntava abans de veure-la, l'altre cop que en vam parlar, de que em cridava molt l'atenció com aquesta mateixa sèrie, quan nosaltres érem més jovenets, no hagués estat acceptada per les edats que avui dia la gaudeixen. És a dir, és molt terrorífica pel que nosaltres vèiem. I en canvi...
0: Això és cert, perquè les coses cada cop s'han fet més terrorífiques i el públic ha accedit a aquest terror més cru o a un tipus d'imatges, fins i tot amb els telenotícies, sense cap mena de filtre.
1: Estic d'acord.
0: Aleshores, tot això ha portat a que gent molt jove, si el que abans era una anècdota... perquè jo vaig començar a veure pel·lis de terror amb 8 o 9 anys, perquè ma mare era una fanàtica, el meu pare tenia por, llavors em posava a mi al costat, jo als 9 anys havia vist les pel·lis de Freddy Krueger, vull dir, les primeres.
1: Fantàstic.
0: Aleshores, crec que clar, les noves generacions, en part, a vegades, exageradament, tenen una aproximació al terror i altres mons fantàstics una mica violents massa aviat.
1: Tinc d'acord,
0: I aleshores aquí ve, no? I et trobes de tot, et trobes nanos que igual tenen 10, 11, 12 anys que tenen por de la primera del Harry Potter, perquè això jo ho he vist, i en canvi altres que amb 8 o 9 ja se les han vist totes, Harry Potter o Stranger Things. Jo crec que també depèn de l'entorn que hi ha. Però en això sí que estic d'acord, en un altre moment... Bueno, no creguis, perquè quan nosaltres érem petits, sobretot jo que sóc més gran, la dels lagartos,
1: sí. Bueno,
0: home, escolta,
1: a mi em va impactar molt, en aquell moment.
0: Eren coses... Es treballava d'una altra manera, però també eren els recursos que hi havia, i era, per tant, l'imaginari que tenies en aquell moment.
1: Perdona, a la sèrie UB tothom diu, sí, lo de la rata. No, és lo de la rata lo que jo he tingut malsons durant segles. Era el naixement de les criatures de la noia aquella.
0: Home, per favor, el naixement de les criatures i quan es treien la careta, també.
1: Sí, sí.
0: Era com allò de dir, hòstia puta, que ets un lagarto, de veritat.
1: Però aquella bessonada que va tenir, que un era lagarto, i l'altre... I l'altre era la niña de les estrelles. Mira, un dia farem un especial de UB, perquè això era meravellós.
0: Home,
1: també.
0: Quan vulguis, perquè això és una cosa, perquè a més després van fer un remake.
1: Sí.
0: Cosa, saps?
1: Sí, un remake d'aquestes coses que jo sempre penso quan es fa un remake així, dic, a veure, si hi vas, ves amb tot i aguanta el que sigui. Però
0: exacte.
1: No, però no
0: si
1: la deixis...
0: Si vas, fes-ho bé.
1: Exactament.
0: No facis un mig-mig. Mira, jo, ara aquí un altre incís, perquè ja saps que sóc molt dispersa. Aquest divendres em fan el remake de He-Man, per favor.
1: Ah, sí.
0: I aquesta li tinc moltes ganes, perquè, mira, potser ho han posat tot al tràiler, però crec que apunta maneres a donar-nos aquell revival de quan érem petits i veiem els dibuixos.
1: Té molta pinta de que funcioni bé. També és veritat que és conseqüència de que Barbie va funcionar molt bé. I Mattel...
0: Sí, i Mattel ho està explotant.
1: Ho sap molt bé, això. I a més està ben lligat, perquè Morena Baccarin, que havia sortit a la darrera, al remake de V, també surt aquí. Sí. O sigui que aquí ho hem lligat tot molt ben lligadet.
0: Bueno, és que la Morena Baccarin, déu-n'hi-do, perquè recordem que també surt a Deadpool.
1: A tot arreu. Ha sortit a Stargate, ha sortit...
0: Sí, a Stargate. Clar. Una altra que han tornat a fer una continuació.
1: Estan preparant la continuació.
0: Stargate, que també és una de les altres grans de la ciència-ficció, que per mi són imprescindibles, des de la pel·lícula a la sèrie.
1: Anem anotant amb la Selene tots els programes monogràfics que farem, ja m'ha apuntat Stargate... Jo si fem un especial Morena Baccarin, jo estic
0: encantat. No, t'he vist molt posat, amb la Morena Baccarin.
1: Sí,
0: i tant que podem parlar de la Morena Baccarin. Deixo bé la carrera.
1: Una Morena i una rúbia. Doncs escolta, hijas del pueblo de Madrid. Bueno, doncs escolta'm una cosa, per anar acabant el tema...
0: I escolta, un altre, abans d'acabar, un altre especial, cuidao, d'Aliens, que ens ve el dia de la revelació.
1: Sí, senyor.
0: Que ens ve el dia de la revelació i el millor són les teories que he trobat per internet de gent que es creu que allò és un missatge del govern americà.
1: O sigui, no és casual, No és casual.
0: No, t'ho juro. I no són persones... Que és dir, bueno, estan fent pues, com promoció de pel·lícula. No. Unes teories que he arribat a llegir que pensar, mare de Déu, sí.
1: O sigui, Trump li ha dit, ha trucat a l'Steven Spielberg, que li ha dit, Steven Stan...
0: Tal qual, Aquestes són coses, o sigui, que he arribat a llegir.
1: I li ha dit...
0: Sí, aquestes... S'han començat a classificar coses de l'àrea 51, es comencen a veure... a tenir desclassificació de documents que en realitat ja hi eren desclassificats, sí. Però ara sembla que són més.
1: Igual és que els han classificat, els que estaven desclassificats. Clar, classificat clar. Vol dir ordenar, mirar-los i posar...

0: que així,
1: només sí. Per una rueda de premsa.
0: La gent ja es va preparant, ja es va fent la idea, i així quan jo surti sí. I digui, no sé què, pues ja la gent ja sap de què va. Saben, és com lo de l'Spielberg, però tal, eh?
1: Pues, exacte, saps allò de quan et preparen de, ai, pujarem la llum, ai, ai, que no se sap si pujaran la llum, i tres mesos després els polítics te la foten?
0: Totalment, pues totalment. Quina meravella.
1: Que en tenim moltes coses que parlar, hi ha mare tants meva.
0: Només una cosa que sí que digues. Jo et volia comentar, perquè, clar, veient aquesta sèrie de dibuix, que tindrà més temporades, ara de moment han acabat la primera, i m'ha semblat que és una sèrie que va de menys a més en quant a la trama. S'ha de dir que, jo que sóc un boig de les veus i de les imitacions, el doblatge, o sigui, el doblatge, sí? perquè clar, és en anglès, però vull dir que són actors i actrius de veu. No són els actors i les actrius original i claven la veu fins a un nivell espectacular. Jo estava convençut que eren els actors que estaven fent el...
1: Ostres, doncs mira, m'hi he de fixar, perquè la veritat és que ho he vist en anglès i, bueno, suposo que no he notat una gran diferència i per això tampoc no
0: doncs
1: he caigut.
0: Ni un.
1: Tu que estàs molt posat en aquest tema...
0: Ni un és l'actor original, ni una veu. I el
1: bueno, té sentit que no hi sigui i té sentit també que ho hagin fet molt similar.
0: Clar, sentit, perquè seria molta més pasta i etcètera, però el Dustin és igual, la Max és igual, totes les veus i l'Evan s'hi sembla molt, doncs pues, ni una és dels actors originals. I em
1: mira,
0: sembla...
1: veus, aquesta dada no la sabia, veus?
0: També li sorprèn a la Selena un moment, uns aplaudiments per mi, perquè dic, busca alguna cosa que sigui d'així. Jo l'única crítica que li tinc, i animo la gent a que la vegi, és que trobo que costa molt de fer entendre que jo passés entremig del que eren les temporades com a tal, i clar, després... Bueno, ja veurem com ho solucionen, perquè de moment no s'ha solucionat, no s'ha tancat del tot.
1: Bueno, jo crec que això és que passa com els llibres.
0: Exactament,
1: els llibres dius... també passen entre les temporades, el que passa que són històries una mica més allunyades del misteri de la sèrie o del kit de la sèrie. Jo crec que al final és dir, mira, n'hi ha dos universos paral·lels, si intentes que casin, és impossible.
0: És impossible.
1: I cada cop, si funciona, aniran fent més coses i serà més impossible. Aleshores, crec que si tiren cap enrere els inicis de... tot el projecte que va desenvolupar amb tota la investigació del Brenner serà encertat. Crec que si fan una pel·lícula també amb l'obra de teatre o filmen l'obra de teatre i la donen, serà important i també generarà. Jo crec que estan esperant per anar fent aquestes perles. Ara, de moment, com a perles, tenim que The Borux, la nova sèrie que s'ha estrenat ara fa pocs dies, fa que una setmana i alguna cosa, està... produïda, la producció va a càrrec d'ells. I si tu la veus, veus que allò traspua d'Affers. No està escrita per ells, però ja n'hi ha molta gent implicada del mateix equip i es nota.
0: Doncs quina
1: meravella. En aquest cas, són gent gran i són gent gran molt coneguda, Alfred Molina, Gina Davis, el Bill Pullman, bueno, i li dona una altra visió, però jo crec que si t'ha agradat Stranger Things li has de donar una oportunitat.
0: Doncs anotem, perquè verdaderament el que diem, estem en una època en què sempre hi ha molta dificultat, en què això és molt bo, això és dolent, això funciona molt, això és per... Al final, la gent ha de gaudir dels productes, però a mi em sembla que tot el conjunt de Stranger Things ha aconseguit coses que jo els poso a l'alçada de determinades sèries que han aconseguit, com pot ser Lost, com pot ser Expediente X en el seu moment, és
1: home,
0: a dir, sèries que... Que no es poden entendre fora del context. És a dir, per un context i una època són la sèrie des del punt de vista de ciència ficció.
1: En això estic completament d'acord amb tu.
0: Veus? Veus? Doncs escolta, ho hem gaudit. Jo he trigat 10 anys més, però li dono la raó...
1: Cadascú arriba quan arriba, eh?
0: Exacte. És l'Europa de les dues velocitats. Aquí doncs hem arribat més justet. Però com que ens insistia tant la Selena, això vol dir que li heu de fer cas en totes les recomanacions que ens fa. Bé, doncs fins ben aviat i ja comencem a preparar per aquesta, ja que queda poc de temporada, però per la propera temporada, càpsules que prepararem perquè la Selena ens expliqui, ens faci com, fes-me 5 cèntims de... És a dir, què necessito saber?
1: L'imprescindible que has de tenir sí. en el teu dia a dia.
0: Sí, i així va començar. Parla'm de Stranger Things un dia. I mira què ha passat. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Selene, i fins la...

0: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
1: Els caps de setmana recordem els millors moments de nits de ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Hi ha termes que des de fa uns anys, doncs, és això de que ja els escoltem, doncs, a totes hores, i acostumem a escoltar els mateixos aspectes sobre ells, no? Igual com quan arriba algú nou a un grup, no? De seguida tothom diu, ai, és que has vist que és simpàtic, o que és simpàtica, que és llest, que és llesta, que és guapo, que és guapa, que... Tots són avantatges. I quan va passant el temps és quan comences a veure, escolta, les carències que tots tenim. Això és humà i això passa molt. Doncs el mateix passa amb segons quins avenços, que al principi només els hi veiem els avantatges i potser cal veure si realment aporten tot el que diuen més o menys. Ha de fer una mica d'anàlisi. I la intel·ligència artificial també és un d'aquests aspectes. Realment retornarà tants diners a qui està invertint,

0: No? Si tinguessis molts diners, no? Escolta, mira, jo porto el que duc a sobre, 6 amb 22 d'euros. Però si tingués jo diners per invertir, tothom diria que sí, ja al principi, però us feu la pregunta de dir, escolta, realment retorna o retornarà aquests diners la inversió?
1: Jo et diria que en principi retorna si tu realment comprens el context on la vols aplicar.
0: Uh-huh.
1: És a dir, hi ha un retorn si primer hi ha una comprensió i a darrere tens molt clar el criteri que tindràs que fer servir per realment implementar-la bé, per treure un factor diferencial, no? Avui en dia, la veritat és que la intel·ligència artificial ens trobem en que bueno, és, al final sembla que s'apliqui com per seguir tendències, per seguir modes, sí, i poder replicar d'alguna manera determinats processos, però en definitiva, si al final estem fent tots el mateix,
0: clar,
1: com ens podrem diferenciar, no?
0: Correcte. On estarà aquest avantatge competitiva, no? Aquest avantatge, aquesta inversió, aquesta informació, que era fins i tot l'origen, no, del Big Data com a tal, doncs venia a ser treure un avantatge, el business intelligent, no, que es deia, doncs això de treure un avantatge competitiva que faci que el teu producte sigui diferent per alguna cosa, un procés, o el que sigui, no? Clar, si tots estem fent servir el mateix, doncs potser el que estem retallant són llocs de feina o augmentant la productivitat, però tots en la mateixa línia. I aquí és on sí que pot haver qui pensi que qui no estigui també en aquest joc doncs estarà perdent, no?, respecte a la competència, però clar, igual només en llocs de treball o en generativa, però no en l'específica que possiblement necessitaria l'empresa, no?
1: Al final, la IA té una gran potència, pot ser una gran palanca, no? Que t'ajudi, però el que passa és que al final un que té que tenir molt clar, té que partir d'una bona comprensió del context i de la situació i per què la vol fer servir. No?
0: Mm-hmm.
1: Al final, per si sola, la tecnologia no és res. No?
0: Clar.
1: Quan parlem de la tecnologia, no només parlem de les dades per si sol tampoc són res. No?
0: Mm-hmm.
1: Les dades, al final, s'han d'acabar convertint en mètriques. No?
0: Mm-hmm.
1: Però, clar, perquè les dades les convertim en mètriques, necessitem tenir una estratègia, que vol dir una bona comprensió de la situació de l'empresa a nivell intern i extern, però alhora també tindre un coneixement de la governança, no? Perquè les dades, en definitiva, també s'han de governar. No?
0: Mm-hmm.
1: És a dir, jo et diria, David, que quan tu conjugues d'alguna manera les dades, l'estratègia, no?, i una governança adequada, ets capaç de definir unes mètriques que et permeten no només mesurar la teva situació, sinó que comprendre molt bé la situació de la companyia. No?
0: Mm-hmm.
1: A partir d'aquí és quan pots ja utilitzar, fer servir la intel·ligència artificial perquè et mesuri molt bé aquestes mètriques, no només dades, i per tant et permeti transformar l'empresa. És a dir, què ens quedem només? Amb una transformació d'un procés, com deies, o ens quedem amb una transformació de la companyia? Bueno, la idea és aquesta, no? Anar a buscar una transformació per intentar diferenciar-nos, no? I això vol dir saber integrar el nostre punt de vista, diria el meu punt de vista, és que al final tens que integrar aquestes tres coses, dades, estratègia i governança, no?
0: Clar, aquí és on també, perquè això es pugui dur a terme, cal que les empreses, doncs, tinguin gent formada, és a dir, i preformada en allò que toca, en allò que específicament els pot fer d'allò i no a fer cançons a mia, no? O a meditar, a retocar fotografies, no? Escolta, el que cal és que tinguin coneixements aplicables al procés empresarial en què estan fent. I això, segons com, en les empreses aquí sembla que costa. Jo tinc la sensació, Manel, que aquí tenim com una espècie d'allò de dir, escolta, és que els formaré, i em fotran al camp, saps? Vull dir, els formaré i se m'aniran de l'empresa, en lloc de pensar, els formaré i tindrem una millor empresa, oi?
1: Aviam, al final la governança, quan parlem de governança, és política, és econòmica, és de molts tipus. Però estem governant estructures, estem governant, que en definitiva, al final, la base de tota governança per mi és fer pedagogia.
0: Sí.
1: Pedagogia, per mi, és fonamental a nivell de totes les estructures. Parlem de lideratge, però sobretot de pedagogia, és a dir, formar equips, fer cultura, crear valors, sensació d'equip, no? Tot això és importantíssim perquè és el que ens permet lligar totes aquestes dades que dèiem, no?
0: Sí, sí,
1: de diferents
0: sí.
1: departaments, perquè al final cadascú té el seu criteri, cadascú té la seva especialització, que és molt important en una companyia, però al final, quan estem parlant de transformar companyies i crear impacte amb l'aigua,

0: i ja per no quedar-nos allò on tothom fa el que té que fer, on tothom fa el que fa, en definitiva, al final és fer aquesta pedagogia, no?, de com saber guiar les persones, motivar-les, no?, etc., perquè puguin aportar aquesta visió més transversal i podem crear aquestes dades, no?
1: I ser líders en iniciativa, en algun sector. A mi em crida Totalment. Molt l'atenció quan veig a les xarxes socials, per exemple, no? Algun tipus de, anem a dir-li, sketch o idea més o menys ingeniosa a l'hora de promocionar qualsevol tipus de botiga o de servei, no? Que veus que el fan un i de cop i volta tothom fa el mateix. I jo veig, però no veieu que això va en contra vostra? Que en lloc de dir, us esteu, sou originals, sou un més fent el que fa tothom. És a dir, aquí és on cal, a vegades perdem el seny, el sentit, i per seguir la tendència no estem realment, i aquí és on els professionals teniu aquest coneixement per dir, una mica com si fos un lloc d'un coach personal, coach d'empresa, no? Podríem dir, és a dir, escolta, realment estem alineats amb el que hauríem d'estar fent, eh?
0: Bueno, clar, perquè al final moltes vegades ens centrem ja no només en el que va passar o per què estan o les conseqüències i per què va passar una cosa, sinó que i tampoc ens quedem moltes vegades amb què està passant, no?
1: Sí,
0: sinó per què està passant i què pot passar si jo no faig res.
1: Correcte.
0: No? No només això et diria, no? David, jo també et diria què podria passar si, no? Si féssim això, no?
1: Sí,
0: perquè al final l'anàlisi de mètriques ja és una anàlisi d'aquest tipus, no?
1: Sí, total.
0: I què passaria si féssim això o què passaria si a més d'això féssim això altre, no? Això aniria connectat amb una idea que tu deies, que trobo molt interessant, que és el business intelligence,
1: que
0: és tota la part de planificació d'escenaris, i que per nosaltres, per mi, jo crec que és un tema fonamental, no? La IA et permet fer aquestes simulacions, aquesta planificació d'escenaris, no? Però per això és molt important trobar aquestes mètriques que connectin variables internes i variables externes de la companyia, no? I variables transversals dintre la companyia, no? Que et permetin trobar aquestes dades, no?, que puguis creuar i que et permetin identificar aquestes relacions, no?, dintre d'una companyia de variables de departaments diferents o efectes, no?, causes entre fora i dins de la companyia, no? Trobar aquestes mètriques és el que realment et permet realment ser una palanca de canvi i transformar una companyia, no?
1: Possiblement una manera d'explicar-ho, de veure-ho, seria no estem invertint l'empresa, en IA per estalviar-te feina, sinó perquè siguis més productiu o puguis fer coses més avançades, perquè igualment el coneixement ha d'haver, perquè què passa si un dia, no saps, per algun motiu, doncs hi ha una apagada, o no funciona, o el que sigui, no? És a dir, nosaltres no ens hem de convertir en súbdits, no?, de les IAs, ha de ser una cosa que ens ajudi, però que el professional segueixi capacitat per tot el que ha de fer, que sí?
0: Bueno, al final hem de liderar-la, hem de saber nutrir-la bé, no?
1: Sí.
0: Si no la nodreixes bé i no la, d'alguna manera, alinees, la contextualitzes i li dones de menjar, més de menjar li donis, i li donis més bon menjar, l'efecte és multiplicatiu, no?
1: Sí.
0: En definitiva és això, no? Però per això cal formar molt bé els professionals, perquè al final sí, està bé automatitzar processos, però bueno, tu saps, David, que quan automatitzes processos, alhora pots estar fent malbé o pots estar impactant negativament amb altres aspectes.
1: Totalment.
0: Ja no només tenir poc impacte, sinó que tu, sense saber-ho, prenent decisions, estàs afectant amb altres variables, amb altres dades que t'estan anant amb contra teva, no?
1: Sí.
0: Aquesta és una mica la idea,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. I a més, amb la problemàtica que s'està veient una mica en general, i que per això cal que els professionals estiguin molt ben formats, de que pot tenir, sobretot les generals, una tendència a la complaença, una tendència a donar la raó, que això hi ha molts caps que ja els hi agrada, o sigui que per aquí ja els hi entrarà, no? De dir, doncs sí, que és bona idea això, oi que és bona idea això que heu fet, sí, sí, segur, anirà bé? Sí, i tant que anirà bé. Doncs no ha anat bé. Bueno, potser no ha anat bé, no? Escolti, doncs per això no fa falta tanta i el que cal és que tingui, com deia el professor Manuel Arribas, que tingui les dades específiques i que quan més aïllada possiblement estigui d'altres, doncs més coneixerà aquella realitat interna de l'empresa i de, o del sector, no? Que al final la informació aquesta precisa que ha de tenir és la del sector. I una de les coses, Manel, que ha succeït darrerament és que, clar, quan s'entrena, no?, aquesta informació que dèiem que sigui bona i que la puguem educar bé, clar, mentre la gent no la va fer servir, diguem-ne, doncs més o menys podíem entendre que totes les fonts eren més o menys fiables. A partir de que aquestes IAs, anem a dir, es nodreixen del que, per exemple, hi ha a la xarxa, i cada cop hi ha més fotografies falses fetes precisament per la IA o més dades falses fetes precisament per la IA, més pot basar-se en dades totalment irreals. I això és el punt preocupant, no?
0: Totalment d'acord amb tu, David. O sigui, al final, aquest és un dels problemes. Si la IA es nodreix d'informació, els models es nodreixen d'informació a les dades, deixem de banda una cosa que per mi és fonamental, que és la singularitat d'aquella companyia en aquell context.
1: Sí.
0: Quan obviem això, estem elegint un criteri que no és el més adequat per parametritzar aquesta intel·ligència artificial.
1: Sí,
0: per
1: sí.
0: mi això que has dit és fonamental, perquè al final no estàs definint un criteri que va per modes, que va per altres variables, però que no és singular. Al final, en definitiva, és trobar aquella IA singular per aquella companyia, que et permeti realment transformar aquella companyia. I aquest és la idea, no? Perquè al final, si deixem a la IA, com tu dius, anar sola, no... És a dir, hem de tenir una estratègia per aquella companyia, amb un context, hem de tenir una governança, amb una companyia que té una cultura, que té uns valors, que té un lideratge. A partir d'aquí, i amb unes dades, serem capaços de construir mètriques.
1: Sí.
0: Les mètriques al final es defineixen amb això. Al final, una mètrica no és només una relació entre dades, no? És una representació de la realitat, però construïda a partir d'un criteri determinat. I aquesta és la clau per mi.
1: I crec que si és necessari, doncs, que seguiu des de la docència, des de la universitat, des dels màsters, doncs, podent explicar totes aquestes coses, Manel, és precisament perquè al final es tracta de, per exemple, no? Escolti, vostè el cotxe, jo és que, miri, jo vull un Maserati. Diu, ja, però serà per portar la criatura a l'escola, que la té a dos carrers. Vol dir que en un ciclomotor no tiraria, o amb un utilitari. Una cosa. Sí, però és que sempre he volgut estar l'última, d'acord, però pot estar l'última d'un que consumeixi menys, no? Doncs cal adaptar allò que realment l'empresa pugui necessitar i no deixar-se portar, doncs, per aquestes modes, etc. Que sí que, el que ens diu el professor, és que sí que es podrà fer coses que abans no feia. El que cal trobar és quina, què i com, no? És a dir, i això cal que els nous directius, que la nova gent d'empresa, doncs, estigui amb màsters com el vostre per tenir un olfacte més afinat, no? D'allò de que això sí que ha canviat molt en els últims anys, no?
0: Bueno, al final es tracta d'entrenar, de donar una sistemàtica, una metodologia també que et permeti tenir aquesta visió holística, no?, d'alguna manera, no?, i poder, d'alguna manera, com tu deies, no?, saber separar, però alhora, o sigui, de construir, però també construir.
1: Sí, sí, sí,
0: tu,
1: sí.
0: Com deies, o sigui, ja que ha de construir, ja que hi ha, però també és important buscar aquestes relacions, no? Perquè al final el que anem a buscar també amb aquesta anàlisi de mètriques són models, no? Models que d'alguna manera et puguin simular com funciona aquest negoci, no?
1: Sí.
0: Per trobar aquells ressorts, aquelles dades, aquelles mètriques, que automàticament no puguem actuar-hi, no?, a través de la intel·ligència artificial, i aquí és on hi ha el poder del Big Data,
1: la intel·ligència artificial.
0: Que amb aquests ressorts petits tu de seguida puguis modelitzar, pam, pam, tenir 4 o 5 variables i que d'alguna manera et permetin ja no només automatitzar processos, sinó canviar inclús la teva proposta de valor, que al final és el que vas a buscar, no?, com dèiem.
1: Sí, sí, sí. Doncs tenim un repte per endavant i el que no cal tampoc és passar-se a l'altra banda, posar el cap sota, com un estrus, el cap sota la terra. No, jo no necessito cap cosa d'aquestes. No, escolti, el que cal és sempre tenir una mirada oberta a la innovació, i és evident que la IA és una innovació i una eina potent, però cal adequar la que cada empresa, la que cada sector necessiti, i sobretot aprendre a gestionar, aprendre aquesta nova, diguem-ne, capacitat empresarial i econòmica, que cal de conèixer tot això, igual que abans potser hi havia aspectes més industrials i ara són aspectes més tecnològics, però conservant aquesta essència, com molt bé ens deia el Manel Arribas. Moltíssimes gràcies, Manel, i fins ben aviat.
0: A tu.
2: La brúixola amb Lola Sorribas.
3: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
4: Molt bé, estic molt bé.
3: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
4: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana, i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada, perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
3: Molt bé.
4: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar, i he pensat, és que si no se m'oblidarà, i no vull que se m'oblidi.
5: Llibres? No.
4: Què?
5: Em refereixo, has començat a llegir llibres, sí, que vas dir que ho faries?
4: Sí, eh? Sí, sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar... increïble.
3: Sí?
4: Sí, sí, sí, superguai.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
6: En el mundo luego seguimos.
7: Son las 4, las 3 en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas noches. El Papa León XIV ya ha pasado su primera jornada en nuestro país. Después de ser recibido por los reyes y tras su primer discurso oficial en España, pronunciado en la sala de columnas de la Casa Real, una de las imágenes de este viaje histórico es la del Papa recorriendo las calles en su vehículo oficial, el Papa Móvil, desde el Palacio Real hasta la Plaza Colón. En la tarde del sábado, la primera visita de Robert Prevost ha sido el centro Cedia de Cáritas en el barrio de Lucero, distrito de Latina, que atiende a 2.500 personas al año, principalmente inmigrantes y personas sin hogar. Como último acto de la jornada, el Papa León 14 ha presidido la vigilia con los jóvenes, un acto multitudinario que ha reunido hasta 500.000 de personas, según la delegación del gobierno. Tras la llegada del pontífice al escenario en la plaza de Lima, alrededor de las 9 de la noche, la vigilia comenzaba con la bienvenida del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, que hacía alusión a los jóvenes y proponía a la Iglesia como una alternativa ante la desesperanza de algunos ante el contexto actual.
9: Jóvenes que buscan sentido y están en los procesos de iniciación y formación cristiana. También están los que atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes que traen consigo historias de lucha y esperanza, jóvenes tocados por la precariedad o por la soledad. Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida. Santidad. De su mano queremos aprender a responder como Iglesia.
7: El encuentro, estructurado en tres grandes bloques de preguntas de los jóvenes al Papa, le ha permitido ofrecer un itinerario de fe basado en los grandes santos de la historia, el silencio y la acción humana. Aprovechaba León XIV su discurso antes de la vigilia para destacar la verdad frente al inconformismo intelectual e ideológico.
10: En el silencio comprendemos que las ideologías pasan mientras la verdad permanece. Y ahí también quisiera subrayar la importancia de buscar la verdad, porque muchas voces, muchas cosas en las redes nos engañan y nos cuentan mentiras. Buscad siempre la verdad. No lo olvides.
7: León XIV aterriza en nuestro país para oficiar hasta el próximo 12 de junio misas masivas, ofrecer un discurso en el Congreso de los Diputados y, entre otros, inaugurar la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, además de mantener encuentros con personas inmigrantes en Canarias. Precisamente el presidente de la comunidad, Fernando Clavijo, ha calificado de histórica la visita que realizará el Papa a su territorio. Confía en que el mensaje del pontífice en materia de inmigración llegue a las altas instituciones, tanto europeas como, dice, al Gobierno de España.
11: Bueno, el hecho de que por primera vez en la historia un papa visite Canarias y esté en Canarias y además mantenga agenda en Canarias, en las dos islas, Gran Canaria y Tenerife, es un hecho histórico. Creo que además el motivo por lo que la visita no solo está más actualidad que nunca, sino que va a seguir estando de actualidad, que es el fenómeno migratorio y cómo se tiene que atender desde valores humanos, cristianos, morales, solidarios.
7: Fernando Clavijo ha aprovechado para denunciar la soledad con la que, según él, se encuentra el gobierno canario en la gestión de la inmigración en la región. El presidente autonómico ha confiado además en que la visita del Papa contribuya a recuperar la normalidad institucional. Se cumplen 4 meses de la guerra en Irán y el acuerdo de paz del que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue hablando, continúa sin llegar. De hecho, el norteamericano ha rebajado las expectativas de que se alcance un entendimiento pronto. Trump defiende que si Irán aún no ha aceptado un acuerdo para poner fin a la guerra es por el orgullo de sus mandatarios, aunque asegura que Teherán no tiene otra opción que negociar con Washington.
12: Estamos en un punto en el que vamos a salir de Irán muy rápidamente y va a ser muy fuerte, ya sea con un pedazo de papel o de la forma más difícil, ¿de acuerdo? La forma más difícil esta vez, la forma

0: Segur que us ha passat, que esteu pensant, doncs, a veure, uns anireu uns dies d'escapada, no?, i esteu en una popular pàgina d'aquestes de reservar hotels o així, i de cop i volta, just per allò que tu buscaves i just pels dies que buscaves, de cop i volta et surt una pantalleta que diu hay 560 persones buscando lo mismo que tu. I llavors tu et poses nerviós i no saps per què, no saps per quines raons. Ràpidament has de buscar i has d'aconseguir i has d'agendar ja aquella reserva. I és que hi ha molts processos que entren dins del per què anem a una determinades webs, per què comprem a determinats jocs, i tot això té molt a veure, doncs, amb aquesta connexió que tenim, que va molt més enllà de l'eficiència. I per això, de totes aquestes tècniques, la gent que en sap, doncs, les estudia i les pots analitzar. I hi ha uns estudis recents que ha fet la UOC que ens revelen, que ens expliquen algunes d'aquestes estratègies, i per això en volem parlar amb una de les persones que ha fet aquesta recerca, que és la Imma Rodríguez. Imma, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Ella és catedràtica dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i investigadora del grup de recerca digital Business. I és que, clar, aquí el que veiem d'un dels estudis que heu presentat, que porta un nom meravellós, és que m'ha encantat en anglès, i necessito dir-ho una mica a l'0.7, de dir el pumping up customer value with convenience OE and personalization strategies in e-retailing, no? Això del e-retailing m'ha agradat molt, perquè, clar, vol dir que el que sempre s'havia estudiat del retail, no?, del punt de venda, de l'empresa, del lloc, clar, ara es trasllada a webs, no? I el que durant dècades, no?, es pensava de dir, escolta, com poses això a les estanteries? Què poses a l'aparador? Quins productes poses més a prop de la caixa? Tot això que estava molt estudiat ho hem passat a la web, i per tant també hem canviat totalment les estratègies, no?
1: Sí, algunes es conserven perquè són molt importants a tot arreu, perquè funcionen, perquè tenen conseqüències en el comportament de les persones, en les decisions que les persones prenen com a consumidores, i altres, en canvi, són noves.
0: Clar, aquestes que són noves, aquestes que tenen que veure, doncs, amb per què anem a unes determinades web i unes altres no, d'aquest estudi principal n'heu dit que n'hi han com dues que serien les que destaquen més a l'hora d'una forma possiblement conscient e inconscient, perquè potser no, perquè, clar, per exemple, no, quan t'havies de desplaçar físicament a un lloc, doncs hi havia més elements, com el fet de que la botiga estigués a prop, per exemple, no, o que tinguessin més gènere. Eren molts els condicionants, però clar, a la web estem tan a prop d'una botiga que està aquí al costat com que està a Nova Zelanda, vés a saber, no?

0: Per tant, hi ha estratègies més específiques i una d'elles heu vist que és el que l'anomeneu les estratègies de conveniència, és a dir, la facilitat de la compra, oi?
1: Així és, que és una estratègia que de fet prové dels entorns físics. És una estratègia que ha funcionat en moltes botigues, en moltes cadenes de la gran, grans superfícies comercials i que sobretot en la comercialització de productes de gran consum. Què passa? Les persones consumidores ens trobem que hi ha aquests productes del dia a dia, aquests productes que s'han de renovar pràcticament a la setmana, cada setmana o cada mes a les nostres llars, aliments, productes d'higiene, productes de neteja. Aquests productes, comprar-los, bueno, no sempre ve de gust. Per moltes persones això és una tasca. I és una tasca, és una obligació en la que es vol invertir poc temps. De manera que els establiments comercials, pues, siguin les botigues físiques o l'e-commerce o les botigues online, ha d'ingeniar-se-les perquè aquestes tasques, aquestes obligacions siguin el més lleugeres possibles, el més suposin les menors incomoditats possibles. I d'aquí la paraula de conveniència, no? De, que en realitat és una traducció de l'anglès que no hauria, no és la millor, no és la, és la traducció literal de l'anglès, però no seria la més adequada, seria de comoditat.
0: De comoditat, de facilitat, no?
1: Facilitació, de facilitació. Llavors, traslladat això a les botigues online, en què es convertiria, doncs, en botigues amb un assortiment enorme de productes, on puguis trobar realment, encara que tinguis unes preferències molt, molt específiques, allà trobes aquesta cosa tan especial que estàs buscant, i molt ràpidament, d'una manera molt efectiva, i la reps a casa també ràpidament. La compra és segura, la compra és fàcil, la compra és senzilla, és intuïtiva. Això seria una estratègia de comunitat, de conveniència, o comoditat portada en l'entorn online.
0: L'altre que té que veure amb la personalització, hi ha molta connexió, perquè, per exemple, jo què sé, per exemple, el que són les webs, per exemple, tipus Amazon, no? Per exemple, que també l'has estudiat com un cas d'èxit en el llibre que vas escriure, doncs, clar, tenen unes tècniques que estan molt ben pensades. Primer perquè determinats productes, aquests que ens comentaves, no? Que ens comentava l'Imma, de que potser no són els que et fa més il·lusió, no? Com aquella cosa de col·leccionisme que vols, no? Vull dir que és una cosa més mundana, anem a dir així. Doncs el fet de que et faciliti, el fet de que puguis fer com que et renovi cada X temps, no? Que cada X temps tu vagi enviant, per exemple, en lloc de fer una compra, doncs que es vagi ja afegint, com si diguéssim, d'automatització. I per altra banda, el fet de tenir tant a la vista, doncs allò que ja has comprat prèviament, i que per tant, com que ho veus allà de seguida, és com molt més fàcil fer el clic i dir, mira, això i allò que venia a buscar, no? Una mica...
1: Sí, sí, és així. Has posat l'exemple d'Amazon i has mencionat que apareix en un dels meus llibres. Efectivament, jo acostumo a considerar que Amazon, al ser el pioner o un dels pioners en aquest camp i haver-ho fet bastant bé des del punt de vista marketingià, des del punt de vista d'entendre què és el que necessitava el consumidor i proporcionar-lo, doncs s'ha convertit un estàndard. Al final... les coses que fa o que ha fet Amazon i la manera en què les ha portat a terme s'han convertit en un estàndard, una referència per moltes altres botigues. De manera que és difícil desmarcar-se o oferir menys prestacions, oferir menys agilitat, oferir menys informació que la que pot aportar una botiga com Amazon, que pràcticament, a més, ho ven tot.
0: Gairebé
1: tot allà.
0: Exactament. Que és una mica el que ens passava abans quan anàvem uns grans magatzems, no? Que ens desplaçàvem allà perquè sabíem que podríem trobar de tot, no? I ara, doncs, aquests grans magatzems, doncs, estan de forma online. I, per tant, com que tenen informació de nosaltres, és que nos espien el telèfon. No, escolti, que sap el que ha comprat. Per tant, com que sap el que ha comprat, li és molt intuïtiu saber què et pot oferir, no? I allò tan fantàstic i que també, doncs, fan d'allò de dir... La gente que ha comprado esto también ha comprado a veces lo altre. Com vulguem dir, això em sembla que a tu t'agradarà. Clar, totes aquestes tècniques et donen la sensació, i per això m'interessa molt tots aquests estudis que heu fet, Imma, el fet de que el que estan fent és com que t'estan atenent, és a dir, que t'entenen, que saben el que vols. És

0: com tenir una persona en el supermercat que t'estigués acompanyant tota l'estona. Reina, agafa aquesta llangonissa que t'agradarà, que és molt bona, que això sempre ens ha agradat, que és una mica això?
1: Així és, exactament. Es captura tant, anem donant en els nostres moviments online, anem donant tantes petites informacions contínuament,
0: sí.
1: que amb això es pots construir una història sobre la nostra trajectòria com a persones consumidores.
0: Un model, no?, que es diu.
1: Un model de, de comportar sobre el nostre viatge de compres. I a partir d'aquí, doncs, utilitzar aquesta informació amb la finalitat d'oferir allò que en principi sembla que seria el que més t'hauria d'agradar o el que més necessites, no? Si l'encertes en l'anàlisi d'aquesta informació, vincules al client. Efectivament, te'l guanyes.
0: Exacte, se sent escoltat i, per tant, doncs al marge de que puguis encertar més o menys, no?, amb aquella proposta que li facis, doncs et sents reconegut i fins i tot és una manera més d'allò de deixar-te portar, no?, una mica allò d'obrir a veure què m'ofereix, no?, que potser acabes doncs comprant una mica com passen els bazars, no?, que entres i sempre acabes comprant una cosa que no sabies que necessitaves fins que l'has vist, no?, i de cop i volta sigui un gatet que mou el braç o sigui unes tisores amb les puntes d'una determinada forma que et va bé, que et queda bé, doncs, a la cuina on sigui, no? Per tant, això és normal que sigui així. A mi sempre m'havia fascinat de tot el que té a veure amb el neuromàrqueting, amb la neurociència, no?, de diferents estratègies de fidelització que, clar, veig que segueixen funcionant i que possiblement es combinen, no?, amb tot això que heu anat estudiant, com poden ser, doncs, lo típic d'acumular punts. Clar, jo, per exemple, que compro sabatilles d'atletisme a diferents webs, clar, la que al final m'està donant més punts, més d'això, i acabo anant més perquè tinc més tendència a dir, mira, així m'estalvio uns diners per les properes. Tot això està molt pensat, però és que és efectiu per l'empresa, però també pel client, no? I això és el que heu vist, que és important que sigui així.
1: Sí. És quelcom que en anglès es diu un win-win, sí. Tots guanyen, no? Uh-huh. I aquesta és la idea. Una de les coses que hem comprovat en aquests estudis, que es basen en unes mostres considerables de persones consumidores en dos països diferents, als Estats Units i a la Xina, doncs mostren efectivament això. Sí.
0: Mm. Per tant, és important que aquests mecanismes que fa que nosaltres connectem d'alguna manera, ja sigui per acumular punts o per descomptes que ens fan, no? A mi em fa sempre m'ha fet molta gràcia aquest d'això de que connectes i just un dimarts a les 7:22 de la tarda, diu, just en una hora i 20 minuts terminen los descuentos. I dic, home, ja és curiós que un dimarts, just a aquestes hores, hi hagin el descompte. Bueno, tot això són tècniques que es poden fer servir per motivar-te, no? Com el que dèiem, no? Queda només una habitació per aquests dies. Ostres, va, correm i va, m'hi llenço, no? És a dir, que tot això fa que ens impliquem i que ens llencem molt més quan en determinades situacions ens ho pensaríem molt més a l'hora de comprar. Una mica com passa amb el supermercat, no? Allò de si vas a fer la compra abans o després d'haver dinat, no? Per exemple.
1: Sí. Val a dir que les compres per impuls sempre han existit. Sempre hem comprat coses impulsats per la... coses no planificades. Compres que hem decidit en el darrer moment quan ja ens trobem a la pròpia botiga. Compres per impuls sempre han existit. Tot i així, si comparem la compra online amb la compra física en establiments físics, és en els establiments físics on la compra per impuls té una importància més gran.
0: Fixa't.
1: En termes generals, ara estic generalitzant.
0: Però és interessant.
1: Perquè les excepcions possibles, però en termes generals, comparativament, les compres online són compres relativament més planificades i on hi ha menys sorpreses, on hi ha menys impulsos del darrer moment. Això no vol dir que també es puguin produir, i tu has mencionat recursos, estímuls que funcionen i funcionen molt bé per fer-ho.
0: Clar, al final, d'això que ens explica l'Imma, clar, quan quan estàs en una tienda física sempre és més fàcil allò d'agafar-ho, no? Allò de poder-ho agafar sempre pot funcionar millor. El que passa és que, clar, no? aquests packs o aquestes ofertes o aquesta fidelització ajuda això que vosaltres en els estudis parleu molt del engagement, no? Aquesta, sí. aquesta

0: paraula que vindria a ser, d'alguna manera, la connexió. Com la podríem definir, el que ens porta, doncs, a tornar, no?, a una botiga online o una pàgina i confiar, sí, en ella?
1: Sí, és difícil de traduir aquesta, l'engagement, traduir aquest terme al català o fins i tot al castellà, també, presenta moltes dificultats, perquè en anglès vol dir moltes coses, engagement, i les seves traduccions no capturen, diguem, tot el poder, tota la capacitat, tot el que reuneix aquest terme, no? Podríem traduir per compromís, ho podríem traduir per implicació, però és una mica més que tot això. Què és l'engagement? L'engagement és un estat psicològic que té propietats motivacionals, és a dir, que impulsa la persona a fer coses, de manera, a més, sostinguda en el temps. No és quelcom instantani. Vale? I té, a més, diverses dimensions. És a dir, és bastant complexa. Té diferents facetes. Té una faceta cognitiva. És a dir, té una faceta d'esforç mental. De que en aquesta marca o en aquesta botiga o en això m'hi esforço. I dedico temps. Vale? Té una faceta emocional, afectiva. D'estimació vers aquella marca, vers aquella botiga, una sèrie d'emocions de caràcter positiu que desperta el pensar en aquesta marca o el pensar en aquesta botiga. I té una faceta de comportament, d'esforçar-te per aquella marca. No només de tornar a comprar en aquella botiga o tornar a comprar en aquella marca, sinó també de parlar bé d'aquella marca quan demana opinió, o de fer algun esforç addicional per aquella marca. Si em demanen participar en una enquesta, bueno, doncs vaig a contestar aquesta enquesta perquè això m'ha agradat, però en això crec que haurien de millorar i potser aquesta informació els hi ve bé saber, no? Per exemple.
0: Que bo.
1: Doncs això, tot això és l'engagement, no? L'engagement no és, com a vegades es considera, d'una manera molt, molt restrictiva, molt limitada, que és fer clic en una cosa. Engagement no és fer clic. L'engagement és molt més que tot això. El que passa és que és molt difícil de mesurar l'engagement, no? I a vegades, bueno, una manera ràpida és dir, bueno, si m'ha fet clic és que està enganxat. Està enganxat. Bueno, no necessàriament, L'engagement és molt més que això. És quelcom que fa que una persona se senti vinculada en el sentit positiu, connectada en el sentit positiu vers un establiment comercial, i que fa que pugui mantenir aquest vincle en el temps. I llavors, en els nostres estudis, el que mostrem és que quan aconsegueixes que les teves iniciatives comercials despertin, aixequin engagement, doncs hi ha un retorn, hi ha un retorn per al negoci.
0: Per tant, aconsegueixes aquest compromís. Algun cop he llegit, he escoltat, que un cas molt, molt clar és el d'Apple, no? Que la gent està disposada, surt, m'invento, el 14, surt el 15, sí, i la gent vol el 15, sense haver mirat quasi les prestacions que tingui, no? Mentre que els que som d'ordinador normal, doncs si hem de mirar, doncs m'ho invento, entre un Dell, un Samsung o el que sigui, doncs ens anirem mirant les propietats que té, no? Entrarem molt més en el contingut perquè una o l'altra ens pot ser més igual, no? Per molt que t'hagi funcionat una, i això sempre és un factor que et faci, doncs que tinguis més ganes de seguir, perquè aquest m'ha anat bé, no? I l'experiència també és important. Aquí hi ha molts processos que fer que l'experiència, que fer que l'entorn sigui gratificant, és també important, no? És a dir, que estiguis a gust, doncs, imagino, doncs, amb els colors, amb el tamany de lletra, no ho sé, amb moltes coses que diguis, mira, més fàcil i m'ho passo bé, és una experiència que gratificant el fet de comprar-ho independentment de que em costi més o menys diners, no?
1: Així és. És a dir, a part d'aquests elements més utilitaris, d'aquestes estratègies més funcionals utilitàries de les que hem vingut parlant, aquesta conveniència, no?, o comoditat o personalització en la informació que jo proporciono, que el que fa, en definitiva, és facilitar-te la compra, hi ha altres aspectes, com aquests que menciones, que més que facilitar-me la compra, el que fan és que la compra en si mateixa, per si mateixa, sigui més entretinguda, sigui més divertida, sigui més agradable, i, bueno, pues, m'ho passo bé comprant.
0: Mm-hmm. Per tant, és una experiència, no? Igual que ara es diu que el que més es ven és l'experiència, no? En si, o fins i tot passen els macrofestivals, no? Que al final, més que escoltar millor o pitjor la música, està més o menys davant, el que vols és estar, doncs, amb la teva gent i viure-ho, no? I això és important. Una última pregunta que volia fer, perquè, clar, d'aquest estudi que heu fet i degut a l'època en la que estem, la intel·ligència artificial treballa, és a dir, les empreses i el que expliqueu, doncs, a nivell de docència, necessiten, els és una eina interessant, la intel·ligència artificial, per deduir, per trobar aquestes pautes, aquestes conductes de compra?
1: Moltíssim. És una eina molt, molt útil per comprendre millor, d'una manera més completa, més precisa, més robusta, el comportament dels consumidors, el per què compren això o no compren això, el que els interessa, què no els interessa. Uh-huh. És una eina molt, molt potent per analitzar moltes dades i processar-les de manera adequada, efectivament.
0: Doncs ja sabeu, si us voleu dedicar a l'empresa, si voleu saber de vendes, si voleu saber què farà que el vostre producte pugui ser un èxit o no acabi d'entrar, doncs hi ha molts factors que cal conèixer i que estiguin, doncs, que sigui del que es tingui en compte, que no es miri cap a una altra banda, perquè això al final doncs és així. Jo sempre poso l'exemple d'escolta, Imma, el tema dels huevos kinder aquests que donaven petits funcos dels Stranger Things. A casa, de cop i volta, entraven moltes ganes de menjar una xocolatina que no havien menjat en temps. Vull dir que, clar, tot això està molt pensat, les cosetes aquestes. Un altre dia en parlem, perquè és un món que m'apassiona, el com fins i tot sabia de supermercats que treien aquests productes a una determinada hora perquè sabien que els nens sortien de l'escola. Vull dir que fins a on podem arribar, és meravellós el món del màrqueting i poder-lo comprendre millor amb la Imma Rodríguez, catedràtica dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Moltíssimes gràcies, Imma, i fins la propera.
1: Gràcies, un plaer. Una abraçada.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: tot l'any en planificar i bàsicament ens dediquem a fer anàlisi sobre el territori, en proposar actuacions de prevenció, en fer cremes controlades i per resumir-ho ràpid, en planificar quina resposta estratègica donarem a la campanya, però no només la campanya en curs, sinó totes les campanyes futures. Intentem estar molt integrats al territori per fer aquestes propostes preventives.
1: Es parla de la situació als boscos, jo la desconec, però vostè la coneix de primera mà. Realment estan tan complicats les zones forestals del país perquè hi hagi un incendi de grans dimensions?
0: Bé, ara, és a dir, el ritme de la campanya el marcarà el ritme de onades de calor. Com he dit abans, no estem en una situació de sequera estructural, és a dir, no partim de boscos extremadament secs, però aniran entrant en disponibilitat a mesura que tinguem onades de calor. Llavors, aquesta campanya, diem que no és una campanya de sequera, sinó és una campanya de calor. I les onades de calor, tant la intensitat com la durada que tindran, és el que ens marcarà el ritme de la campanya.
2: I en aquest sentit, quina és la zona que més us preocupa a hores d'ara?
0: A hores d'ara, on hem tingut activitat i on preveiem que comenci a arrencar la campanya és sobretot a Terres de l'Ebre, concretament Terra Alta, Ribera d'Ebre, i els altres punts on hem tingut més activitat és la part de, a grans trets, de la zona de Lleida, la zona plana, coincidint amb la zona, amb les zones agrícoles.
1: Clar, les Terres de l'Ebre, que a més a més han tingut la calorada més intensa dels darrers dies, per tant, allà es fa notar encara més aquest risc i diguéssim que això és una zona que té un historial molt negre dels incendis, no?
0: Sí, efectivament. Terres de l'Ebre és una zona que, com sabeu, crema, hi ha un règim d'incendis elevat i coincideix també que és on les onades de calor i on la disponibilitat del combustible estan més en augment.
2: No sé si aquest avantatge que tenim aquest any, que és que no, en principi no hem de patir per l'aigua, no tindrem sequera com altres anys, això us ajuda en bona mesura, no?, la vostra feina?
0: Sí que ens ajuda a tindre els embassaments plens o tindre els punts d'aigua, és a dir, bombers tenim diferents bases, punts d'aigua escampats pel territori, ens ajuda a tindre aquesta aigua disponible pels mitjans d'extinció, perquè els helicòpters, els avions i els camions puguin repostar d'aigua. Aquesta aigua disponible als embassaments i pantans, però no, és una aigua diferent a l'aigua estructural que necessiten els boscos per estar hidratats i per seguir vius, per no entrar en disponibilitat.
1: Ho dèiem fa un moment, en aquesta campanya els bombers disposareu de 30 mitjans aeris, el mateix nombre que l'any passat, 28 dels quals en base aquí a Catalunya, són 4 helicòpters operatius amb funcions de salvament i rescat i 6 helicòpters de coordinació i 10 helicòpters bombarders. És suficient això?
0: Sí, són els recursos que tenim, és suficient. No els fiquem a treballar tots alhora perquè han d'anar fent-se relleus entre ells, però per afrontar la campanya és suficient. En cas de tindre necessitats, és a dir, que un incendi sigui molt gran, llavors ja demanem ajuda al Ministeri, al govern estatal, i llavors ens cedeixen mitjans.
2: La consellera Parlon deia que el gran repte serà poder afrontar aquesta simultaneïtat d'incendis que ja es va donar l'any passat i que és precisament el que més tensiona el sistema. Com es gestiona internament això?
0: Bé, sí, bombers, és a dir, afrontar diversos incendis a la vegada és complex perquè la capacitat de resposta és quan tenim la capacitat de resposta més apretada, diguem. Llavors passem a ja no a gestionar els incendis un a un amb una estratègia per cada un dels incendis, sinó passem a afrontar la situació seguint una estratègia global. Llavors hem de prioritzar incendis respecte a uns altres. Prioritzem els incendis que ens poden donar més problemes o tenen més potencial per cremar, per exemple, que d'altres que poden la seva capacitat de créixer no és tanta.
1: Estem parlant de la situació dels boscos, de com està el terreny de sec, de les condicions que hi ha en el terreny, però el que no podem obviar és el que també dèiem ara a l'inici, que és que 9 de cada 10 incendis estan provocats per la mà humana. Per tant, aquí hi ha una cosa que no sé com es pot afrontar. No és,

0: no és tasca seva, no és els bombers, és d'altres estaments del Departament d'Interior, però vaja, és un problema molt gruixut. Que 9 de cada 10 focs estiguin provocats per la mà humana em sembla gruixudíssim.
1: Sí, sí, sí, és així. Sobretot he d'insistir aquí, que la gent sigui conscient, que la població sigui conscient. Moltes vegades són provocats, però la majoria de vegades són per negligències, per fer barbacoes en llocs o al moment on s'havien de fer, o bé, activitats que puguin generar risc de foc en general. És a dir, fa falta molta consciència en aquest àmbit.
0: Jo crec que un dels temes més importants és aquest, les barbacoes de l'estiu, si us plau, no cal fer barbacoes a l'estiu, i després les cigarretes, les borilles, aquestes que es llencen per la finestra, aquestes són causants de molts incendis, eh?
1: Sí, el tema causes és un tema que porten des del cos d'agents rurals, però sí que hem tingut incendis provocats precisament per això. És a dir, també és un factor més que s'ha de tindre en compte i que la gent ha de tindre consciència i precaució.
2: Doncs ens quedem amb aquesta idea de sentit comú, sobretot als nostres boscos. Marc Gil, sotsinspector del grup d'actuacions forestals dels Bombers de la Generalitat, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho a la ciutat.
1: Gràcies a vostè. Bon dia.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc. Recorda els millors convidats que han passat per la ciutat.
2: Un dilluns més tenim aquí a l'estudi en David Bondia, síndic de Greuges de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, Míriam.
2: Avui volem parlar d'un tema, com sempre, importantíssim, com és l'accés a les escoles municipals de música. Quin és el problema que heu detectat?
4: Sí, és important aquest tema i l'hem de fixar en un context. Tenim que a Barcelona només hi ha 5 escoles municipals de música. L'entrada és de 4 a 7 anys. Són nens i nenes petites que entren. I el que veiem és que sí, ajustat a dret, s'ho estan fent bé, fan un maramatge, però nosaltres creiem que no és equitatiu. Per què? Perquè quin criteri fixen? Fixen reservar el 50% de les places per a germans i germanes de nens i nenes que ja estan inscrits, i també dintre d'aquest 50% per a fills i filles de progenitors o tutors que treballin a l'escola. Per tant, el que veiem és que ja el 50% de les places es reserven a dos col·lectius que el que fa és anar en detriment de les altres persones que poden entrar, d'altres nens i nenes que poden entrar-hi. I estem parlant de que hi ha molt poques escoles de música, i ja si el 50% es reserva a uns col·lectius concrets, el que veiem és que moltes vegades hi ha una sobredemanda. Què passa quan hi ha sobredemanda? També es fan dos tipus de sortejos. Un sorteig entre fills i filles de progenitors que donen classe a l'escola i germans, i un altre sorteig entre la resta. Per tant, el que veiem és que no només és un greuge comparatiu la porta d'entrada, sinó inclús si hi ha sobreaccés al tema de com poden entrar-hi. Què hem fet nosaltres? Nosaltres hem comparat amb els altres tipus d'ensenyaments obligatoris, hem comparat en temes d'escola primària, escoles bressol, escola primària, escola secundària, escola i batxillerat, i el que veiem és que els factors de permetre l'entrada o no a l'escola, si hi ha més demanda que oferta, són molt més amplis, són factors que impliquen, sí, tenir germanes, però també factors de proximitat, factors de econòmics, o també factors de discapacitat, i per tant el que veiem és molt més ampli la gent que pot entrar en aquests àmbits. Hi ha l'educació obligatòria, per tant veiem un greuge comparatiu entre les escoles de música i les escoles bressol, primària, secundària i batxillerat. Què li diem nosaltres a l'Ajuntament de Barcelona? Que hauria de revisar aquests criteris, hauria de revisar aquests criteris, perquè sí, són criteris ajustats a dret, però són criteris clarament discriminatoris cap a col·lectius que només podran entrar en el 50% de les places si hi ha si hi ha oferta, i si no es quedaran fora. Per tant, el que estem privilegiant és els fills i filles de professors de l'escola, o també a germans i germanes que ja tenen algú dintre de l'escola de música. I no estem parlant d'una oferta molt gran a Barcelona d'ensenyament obligatori de música, sinó estem parlant que només hi ha 5 escoles de caràcter municipal.
2: Déu-n'hi-do. El que demaneu a l'Ajuntament és que revisi aquests barems. Quina és la resposta que us ha donat l'Ajuntament al respecte?
4: No, de moment no hem tingut resposta, però que sí que veiem és que l'actual sistema compleix la normativa, però reserva fins al 50% per determinats col·lectius, i per tant, tenint en compte el que he dit abans, que només hi ha 5 escoles, el que hauria de fer és revisar-ho ja, i revisar-ho de forma urgent, bàsicament perquè no li estem dient

0: que no faci res que no es fa amb els altres tipus d'ensenyament. Amb els altres tipus d'ensenyament els factors són molt més amplis, inclús quan hi ha empat es dirimeixen altres criteris, però aquí que veiem és que hi haurà ja la majoria que entraran a les escoles de música, la majoria que siguin d'aquests dos col·lectius, de germans que ja estan dintre o que siguin fills de professors o professores de l'escola, i els altres aniran a un repartiment que moltes vegades no serà el 50%, aquest repartiment. Per què? Perquè estem dient que el repartiment serà també en dos sortejos. Nosaltres diem a l'Ajuntament de Barcelona que ens sembla un greuge comparatiu i que el que faci és canviar la normativa. I això és important dir-ho des de la sindicatura, perquè la sindicatura, com fem recomanacions que no són vinculants, nosaltres moltes vegades ens podem apartar de la norma vigent, i aquí li estem dient a l'Ajuntament de Barcelona que s'aparti de la norma vigent i que vagi per criteris d'equitat. Tot això per què? Perquè famílies monoparentals, famílies nombroses, etc, que tenen puntuacions en altres àmbits, aquí no tindran cap tipus de puntuació, i per tant no es percebrà això com els altres tipus d'ensenyament. El que estem dient és que les escoles de música hi ha uns criteris que són al marge dels criteris generals. L'únic que li estem dient a l'Ajuntament de Barcelona que adapti aquests criteris generals també a les escoles de música de caràcter municipal.
1: Clar, és que entenc que en aquest 50% restant, si traiem els fills dels mestres i professors d'aquestes escoles i els germans, l'altre 50% també tenen prioritat els col·lectius més vulnerables, no? I va per ordre, amb la qual cosa hi hauran sectors que es quedaran directament fora.
0: En aquest 50%, a l'altre, el que no entri, es fan dos sortejos. Uns sortejos entre els ja col·lectius afavorits, que són els que tenen germans dintre l'escola i els que tenen...
1: És a dir, novament entren
0: clar, ens aniríem al 75%. Clar. Llavors, a l'altre, només seria pel 25% restant, que pot tenir altres tipus de factors, però no té els factors prioritaris que fixen les escoles de música. Per tant, nosaltres estem demanant que apliqui el sentit comú, que faci una revisió, que vagi per criteris d'equitat i que, mentrestant, canvi la norma, perquè aquesta norma no s'adiu amb la norma de l'ensenyament obligatori, que si segueixen les escoles bressol, l'escola primària, l'escola secundària i el batxillerat.
1: I que aquí és fàcil, no s'ha de revisar gaire, s'ha d'aplicar els criteris que ja s'estan aplicant.
0: El que veiem és que hi ha un règim general que és molt restrictiu i un règim general que el que fa és allunyar nens i nenes que igual podrien entrar de 4 a 7 anys en escoles municipals de música i no entraran perquè s'han aplicat uns criteris que són massa restrictius i fan prevaldre a uns col·lectius determinats.
1: I a l'espera del que digui l'Ajuntament i de la decisió que es pugui prendre, es podria arribar al següent curs o ja no estem...
0: Nosaltres esperem que sí, que s'arribi al següent curs. Per això diem... Una seria canviar la normativa, que aquesta normativa, i altra aplicar criteris d'equitat, és a dir, en el següent curs aplica un criteri d'equitat, veus que no sempre la norma aplicada de forma estricta corregeix desigualtats, per tant, aplica aquest criteri d'equitat, fes cas a les nostres recomanacions i mentrestant ves treballant per canviar aquest baramatge, que és un baramatge que, d'acord a normativa, s'ha establert, però és un baramatge que no s'equival amb els altres tipus d'ensenyaments públics de la ciutat de Barcelona.
1: Entenc que no afecta cap altra de les activitats educatives públiques a la ciutat?
0: No, el que li estem demanant és que allò que s'aparta del que és un criteri, que és un criteri bastant consolidat a la ciutat de Barcelona per prioritzar persones i col·lectius perquè puguin entrar en ensenyaments obligatoris, ja sigui primària, secundària i batxillerat, això que està consolidat, que també es consolidi a les escoles de música. I tenint en compte també que no és menys important, el detall és que només tenim 5 escoles de música municipals a la ciutat de Barcelona.
1: O sigui que ha estat el problema, no?
0: Clar, el problema és ampliar les escoles municipals, però també el problema és que fins ara el que veiem és que la gran majoria de nens i nenes que tenen el privilegi de poder anar a una escola de música municipal a la ciutat de Barcelona són els que ja tenen germans i germanes matriculats o aquells que tenen progenitors o tutors que són professors d'aquestes escoles de música.
1: Interessant el tema que hem tractat avui, però abans d'acabar, síndic, esteu ja immersos en ple procés de selecció pel nou síndic o síndica de Greuges de Barcelona pel període 2026-2031. Es comença avui mateix, ja es pot votar el nou síndic, en el que formes part tu d'aquest procés. Fins quan s'allargarà la votació?
0: Es pot votar per la plataforma Decidim. La votació ha començat avui fins al 30 de juny i a la plataforma Decidim teniu pensat ja dues candidatures. el currículum de cada candidatura, però també els programes de cada candidatura. És a dir, aquest programa que es presenta per una candidatura 2020, per una sindicatura 2026-2031, i jo el que recomanaria a la gent és que votés, animaria a votar, però que votés en consciència mirant els programes de que cada un dels candidats presenta per un projecte de futur i un projecte col·lectiu de candidatura de sindicatura de greuges de Barcelona.
1: És important que ho diguem aquí, perquè jo crec que hi ha molta gent que no sap que ells mateixos poden votar el proper síndic i sindicat de la ciutat, i precisament és el que hem de fer els ciutadans, a apostar per aquesta figura, perquè són els que més ens ajuden.
0: Jo crec que és fonamental, inclús nosaltres, jo sóc síndic des del 2021 fins al 2026, també quan rendim comptes tenim molt clar que rendim comptes en el plenari de la ciutat, però també rendim comptes en el saló de cent a la ciutadania. Exacte. Nosaltres ens devem a la ciutadania, mm-hmm. i per tant hem de ser molt propers a la ciutadania, i se li està donant l'oportunitat a la ciutadania que triï per una de les dues candidatures, després decidirà el plenari, però sí que donar a conèixer a l'institució, donar a conèixer el projecte, el programa, i donar a conèixer que poden votar, i no és tan difícil votar en la plataforma Decidim Barcelona.
1: Doncs ja sabeu, entreu a la plataforma Decidim Barcelona i allà podreu votar al proper síndic de greuges de la ciutat de Barcelona per la període 2026-2031. Síndic, abans d'acabar, com sempre, recordem a la ciutadania com es pot posar en contacte amb la sindicatura.
0: Us podeu posar en contacte amb nosaltres venint a fer-nos una visita a Ronda Sant Pau 43-45, trucant al telèfon 93-413-2900 o a la nostra pàgina web www.sindicaturabarcelona.cat. Ho podeu fer en cita prèvia, però cita prèvia obligatòria, però també sense cita prèvia obligatòria sereu ben atesos i ateses per la Sindicatura de Greuges de Barcelona.
1: Això és important saber-ho. David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona, com sempre, un plaer.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
3: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: a Onda Cero Catalunya, la música.
1: Estàs escoltant els millors moments de la ciutat.
2: Una tortuga. Si no vull un gos, almenys una tortuga. No sé què li he de fer, una tortuga.
3: No hi cabria a casa teva.
2: Ja santa, no, una tortuga fa...
3: No l'has de treure a passejar.
2: No, clar, surti allà sola.
3: Escolta, tinc ganes de música. Tinc ganes de ballar, de cantar...
2: No t'imagines?
3: Doncs no sé, si no has fet res en tot el matí.
2: En fi.
3: Respira, va. Anem a gaudir de Parola de cançó, va.

0: Vinga, Robert, anem a gaudir del millor moment del dilluns, sens dubte, que és aquest paraula de cançó. Sí. Anem a posar-li musiqueta a l'inici de setmana, va.
1: Mira, com que parlàvem dels incendis, a l'inici del programa, sí, amb els bombers de la Generalitat, què millor que per mitigar els incendis, per apagar-los, vaja, ai, per apagar els incendis, que una bona pluja.
0: Home, i tant, fantàstic.
1: Una bona pluja que ho refresqui tot, que mulli el terreny. Ara aniria bé que plogués durant un mes sencer.
0: Home,
1: per què no?
0: Tant no, no? Deixa'ns uns dies de treva.
1: Tres
0: entre
1: setmanes.
0: Aquesta calor intensa i la pluja d'un mes...
1: Les dues setmanes seguides, sense parar de ploure, i potser una mica el del que ens acaben d'explicar els bombers ho tenim mitjanament solucionat. Comencem aquest paraula de cançó amb la paraula pluja, que és una de les paraules de la setmana.
0: Ho tens fàcil, eh? Ho tens fàcil aquesta setmana.
1: Sí, de fet, me'n vaig molt, molt lluny. Bueno, me'n vaig als anys 20 del segle passat, perquè... Si ens anem a l'època del Hollywood daurat, no hi ha res millor que deixar-se mullar per la pluja i cantar sota la pluja.

0: Ell canta a l'amor. A l'amor, ell... Saps aquell moment que estàs enamorat, que tot et
1: que
0: és
1: igual? Que m'és
0: igual
1: tot, si em
0: si mulles, si... Vaja, en fi.
1: Quina cançó tan
0: bona. No li va ser igual a ell, a Gene Kelly, que va ser codirector i productor de la pel·lícula Singing in the Rain, que és un dels grans clàssics del Hollywood daurat. Per què? Perquè aquella escena que vostè ha vist tantes vegades va tardar un dia sencer en rodar-se. Un dia sencer.
1: Quin encostipat devia
0: agafar. Clar, va agafar un encostipat i va acabar tenint 40 de febre.
1: Oh, sí, sí, sí.
0: I va ballar amb els 40 de febre l'escena que van dir, aquesta és bona, la dels 9 de la nit.
1: I va caure rodó.
0: I va caure rodó. De fet, va estar tan malalt que el solo claqué va ser posteriorment enregistrat per dues ballarines sobre l'aigua perquè fos més rítmic.
1: No tenia ni força.
0: No tenia ni força, el pobre. Que hem de recordar una de les coses que a mi més m'agrada de Singing in the Rain, quan expliquen les interioritats del rodatge, és que en aquella pluja hi havia llet. La pluja que queia estava barrejada amb llet perquè la càmera fos més visible. Perquè la pluja a la càmera no es veu gairebé.
1: I aquesta pel·li és del 29?
0: No, aquesta pel·li és dels anys 20 del segle passat. He de dir que aquesta...
1: Però és de l'any 29, la pel·li?
0: Sí, sí, la pel·li, sí.
1: Espera, ara ho busco,
0: Espera't. No, no, és que t'he d'explicar que la cançó que estem escoltant, Singing in the Rain, va ser utilitzada en diferents escenes...
1: Del 52, la pel·li.
0: Però està inspirada en aquella època.
1: Sí, la cançó serà del 29.
0: T'he de dir que va ser utilitzada en diferents pel·lícules dels anys 30, dels anys 20, de la Metro-Goldwyn-Mayer, i va triomfar en Singing in the Rain.
1: Bé.
0: És molt maca, aquesta. Gene Kelly, és que, clar, ningú balla com Gene Kelly.
1: Aquesta escena és
0: fantàstica. I a mi m'agrada de Good Morning, Good Morning.
1: També és una bona cançó.
0: M'agrada molt, amb la Debbie Reynolds. Sí. Marxem del Hollywood daurat i de la pluja que... Bé, és una... aquesta pluja del Gene Kelly és una pluja d'amor, de que li és igual tot, de que visca la vida, de que estic enamorat, de que... I llavors hi ha una altra pluja que mulla, en aquest cas, una gata que està morta perquè se li acaba l'amor. Aquella és l'antítesi d'això, la gata bajo la lluvia.

0: Aquest icònic tema és meravellós. Icònic tema de Rocío Dúrcal. La lletra relata la història d'una dona que, després del final d'una relació, se sent vulnerable, sola, sense rumb. Mira, escolta això.
1: No sé, no digas nada de verdad.
0: Si ves alguna lágrima...
1: Si ves alguna lágrima...
0: Perdón.
1: Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido.
0: Però ara ve el millor de tot, diu. Si alguna vez nos vemos...
1: Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café
0: y hazme el amor.
2: Home, clar.
0: Clar que sí. Aquesta cançó, que tothom atribueix a Juan Gabriel, no és de Juan Gabriel.
2: Ah, no?
0: És de Rafael Pérez Botija. I l'havia de cantar un altre cantant que no era Rocío Dúrcal, era Janet, la de la sí. Janet de Por qué te vas?
2: Ai,
0: ¿por qué
2: ay,
0: te
2: no,
0: vas?
2: No, no.
0: Ja.
2: No, la doncs, Rocío, la Rocío.
0: La va cantar Rocío Dúrcal, que la va fer tan popular i que crec que és un dels grans temes de la seva carrera. De fet, la cançó ha superat, diguéssim, la barrera generacional i ha estat reversionada per molts artistes al llarg dels anys, encara fins als nostres dies.
2: Necessitava garra, no?, aquesta,
0: sí, sí,
2: aquesta cançó, i la Janet crec que no la tenia tant com la Rocío Dúrcal.
0: La veritat és que sí. I de Rocío, Rocío y tiro porque me toca, i avui no podíem fer una altra cosa que recordar que avui fa 20 anys que ens va deixar Rocío Jurado. Rocío Mohedano Jurado,
2: 20 anys
0: avui fa que ens va deixar, i ella té una cançó que es diu Paloma Brava, no seva, la va composar per ella el seu compositor de capçalera, que és Manuel Alejandro. Aquest tema que ara escoltarem, que es diu Paloma Brava, va donar nom al disc Paloma Brava, on hi havia algunes cançons que van ser tota una sensació en aquell moment. Estem parlant dels anys 80 del segle passat, any 1985. En aquell disc, per primera vegada en la història d'aquest país, una dona s'atrevia a dir coses com, per exemple, tant recordes allò de ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, lo conozco como a mí. Llavors, es un gran necio, sí. Deia tot.
2: Veig venir que no em portaràs cap cançó amb la paraula pluja.
0: Sí, sí, espera't.
2: No sé per què,
0: Sí.
2: Sí?
0: Perquè allà hi ha, en aquell disc, a Paloma Brava, hi ha Se nos rompió el amor, sí, Vibro, ese hombre o aquest Paloma Brava.

0: Aquest és un senzill del seu famós àlbum de col·laboració titulat Enemigos Íntimos.
1: Sobre mojado.
0: La cançó utilitza aquesta metàfora de parlar de ploure sobre mullat perquè parla del desencís i la decadència de les relacions de parella, reflectint una resignació melancoliosa davant de la repetició d'errors i del dolor. És a dir, hem passat de l'amor sobtat i sobrevingut del Gene Kelly a l'amor que li falta a la Rocío Dúrcal, aquell que li sobra a la Rocío Jurado i aquest que al final és una cosa realista, que és Llueve sobre mojado. En moltes relacions, Llueve sobre mojado. Però jo li dic, senyor, si vostè sent que la seva relació Llueve sobre mojado ja no porta enlloc, vagi-se'n, ja està. I no torni, bueno, si vol tornar, no?
1: Que tornin si volen.
0: En fi. Passem de la pluja a un altre tipus de pluja, la que cau sobre les galtes de les persones, sobre el pit, en algun cas, deixa tot allò el pitet mullat, perquè segons com ploris, perquè ara parlem de plorar, que és una manera de ploure, no? Ploure des dels ulls. I et porto una cançó que evidentment va fer Andrew Lloyd Webber en anglès, que es deia Don't Cry For Me Argentina, però que en aquest país va popularitzar la dona que va fer d'Evita, que és Paloma San Basilio. Oh, yeah.

0: Això ho va composar Andrew Lloyd Webber, que és el mateix compositor de El fantasma de l'òpera, Cats, no? És un gran compositor de musicals, i Tim Rice. En aquest tema es representa el motiu discurs de la Casa Rosada, de la Casa Rosa, en la que ella es dirigeix als seus seguidors i diu que aquesta frase, no llores por mi Argentina, no va ser pronunciada per Evita. Ella mai va pronunciar aquestes paraules a la vida real. La frase va ser una creació original de l'autor britànic Tim Rice per donar-li dramatisme i emotivitat a la lletra de l'obra de teatre que ha recorregut el món sencer, que se segueix representant a dia d'avui i que és un musical que es titula Evita, d'Evita Perón.
1: Que maca és aquesta cançó. Vinga, va.
0: Ara et porto una cosa, que ens anem als anys 60 del segle passat. I això agradarà segurament moltes persones que ens escolten, que els porta els seus anys mozos, una mica del guateque, no?
1: A moure...
0: Frankie Valli, saps qui és? Frankie Valli, de Gris, que canta allò de Gris. Doncs Frankie Valli cantava l'any 62 Big Girls Don't Cry.

0: som als 60, eh?
1: Sí, sí, eh? Estem en aquella... mira, faldes almidonades, no? Una mica? Una falda almidonada, una cintura d'aquelles de vispa, amb els llaços al cap, una pin-up, una miqueta, aquell senyor amb aquell tupé, una mica estem als anys de gris, no? Que estan inspirats gris. Gris tampoc és dels anys 50, és de l'any 78. En fi, Big Girls Don't Cry, que vol dir que les noies grans no ploren, és un clàssic del 1962 que va interpretar Frankie Valli, va ser composada per Bob Gaudio i Bob Crew i es va convertir en el segon gran èxit de la banda als Estats Units d'Amèrica. Es van inspirar en una cosa molt peculiar. Segons explica la història, Bob Gaudio estava jugant a l'Scrabble. En un moment de frustració, una de les dones presents es va posar a plorar i un altre li va respondre amb la frase "Big girls don't cry, les noies no ploren". Aquesta simple expressió li va valer d'inspiració immediata per fer aquesta lletra.
0: Mira.
1: L'èxit a les llistes va ser aclaparador. Primer número 1, després número 2, en fi, va ser un èxit dels anys 60 que avui ens porta a aquella època de les faldilles almidonades. Que m'encanta, aquella època estèticament és una de les èpoques més fantàstiques.
0: 50-60,
1: sí, sí.
0: Vinga,
1: ara et porto una cosa que fliparàs.
0: Ui,
1: tu te'n recordes de la lambada?
0: Sí.
1: Oh, la lambada ja és un plagi.
0: El ball prohibit, la lambada.
1: Sí, sí. Però la lambada no és original. La van plagiar d'això, que és una cosa boliviana de l'any 81. Llorando se fue y me dejó solo sin su amor. Clar. Llorando se fue és una famosa cançó boliviana composada pel grup, a mi no s'ho dic, Los Jarjas, el 1981.

1971. És mundialment coneguda per la seva controvertida història de plagi, perquè la melodia va ser utilitzada sense autorització a la cançó La Lambada, que és igual que aquesta, l'any 1980. Més tard va ser samplejada per

0: Los Jarcas, los Carjas, com es diguin, los Jarcas. I llavors van fer la lambada, que va ser un plagi total, que no van demanar autorització.
1: Però va triomfar més, no?
0: Home, per favor, jo me'n recordo de l'any de la lambada,
1: home,
0: que encara
1: em
0: ressona
1: allà.
0: Aquí, que dius, poden deixar de tocar la lambada, si us plau, per favor. La lambada i la sopa de caracol, jo crec que són el mateix any. Jo crec que sí. Acabem anant a l'hotel, perquè si plou i estàs plorant, res millor que un hotel per refugiar-te. Home, de 3 estrelles, potser,
1: que sí,
0: si te'l pots permetre, 5... Hi ha un hotel molt famós a la música. N'hi ha un que és molt famós, que és aquell que hi ha a California. Welcome to the Hotel California.
1: Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Quins temacles que ens estàs portant avui.
0: Home, és que avui estem viatjant pel món, a més, de diferents maneres, sobretot per l'Amèrica del Nord i l'Amèrica Llatina. La cançó Hotel California, o Hotel California, de la banda Eagles, és una metàfora fosca sobre la fama, els excessos i el costat fosc del somni americà. A Los Angeles, durant la dècada dels 70, contrari a les llegendes urbanes, no fa referència al satanisme ni està basada en un hotel físic real. Descriu el viatge de la innocència a l'experiència i el parany que significava l'èxit a la indústria musical. L'hotel representa un estil de vida hedonista i materialista, del qual els mateixos músics formaven part i del qual, una vegada dins, era gairebé impossible escapar.
1: Què? Amb què acabem?
0: Acabem amb un petit hotel, perquè There's a Small Hotel, que ens canta Ella Fitzgerald. Va ser composat per Richard Rodgers, amb lletra de Lawrence Hart. Va inspirar-se directament al Stockton Inn, a la localitat de Stockton, a Nova Jersey. El lletrista va concebre la cançó en veure un pou de desitjos al jardí d'aquest pintoresc hotel del segle XVIII. Legendàries notes que inclouen l'inolvidable enregistrament d'Ella Fitzgerald al 1956.
1: Quina secció més variadeta,
0: sí,
1: més maca, amb uns temacles impressionants.
0: Hem parlat d'amor, sobretot
1: cada,
0: d'amor.
1: Cada setmana aquestes mateixes paraules,
0: tu sí.
1: M'han agradat molt.
0: A veure què ens passa la setmana que ve, què ens
1: porta
0: la Montse.
1: A veure si t'ho posa igual
0: a
1: de
0: em queden,
1: res.
0: Una secció em queda.
1: Sí, no res, marxes. Nosaltres sí que marxem, tornem demà a partir de les 12:20.
2: Les millors entrevistes de la ciutat.
1: L'arribada de l'estiu sempre provoca debats encesos que divideixen la ciutadania. La calor és benvinguda o prefereixes el fred? Les aglomeracions s'han d'entendre i acceptar o és millor evitar-les? Les vacances val més la pena fer-les a l'estiu o millor reservar-les? En definitiva, de debats n'hi ha molts en aquesta època, però el que no genera debat és que les plagues d'insectes i rossegadors són una molèstia molt desagradable i sembla que la cosa va a més, Robert.
0: Sí, aquest estiu és la cançó de l'enfadós. La combinació d'un hivern suau, una primavera on ha plogut molt, amb moltes precipitacions, i l'arribada de la calor de cop i volta al mes de maig han creat l'escenari perfecte per a una eclosió avançada d'aquestes plagues. Enguany, la preocupació de les entitats que es dediquen a fer seguiment i prevenció d'aquestes bestioles se centra especialment en la proliferació de mosquits i paneroles.
1: Andreu García, vicepresident i portaveu d'ADEPAP, l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental. Què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Abans de començar, ens agradaria confirmar aquest escenari que ens espera per aquest estiu, de què hem de morir una mica. Les plagues, tant d'arrossegadors com d'insectes, aniran a més? Hem d'esperar més de tot?
3: Bueno, com cada any, ara que puja la temperatura, segur que tindrem d'estar alerta i més problemes, més feina. Des de PAP ja estem informats a totes les empreses associades per a que estiguin en guàrdia. I sí que és cert que aquest any el que estem veient és, com hem vist fa uns dies, una onada de calor molt, molt forta. De fet, com sabreu, en alguns llocs ha sigut un rècord històric. S'han fulminat algunes temperatures que venien monitoritzant-se des de principis del segle XX. Per tant, aquestes temperatures afecten els organismes que són plaga i en concret els insectes els afecten moltíssim, fent que puguin proliferar molt més. Per tant, podríem esperar un estiu amb una mica més de problemes de l'habitual, sí.
0: I jo que pensava que les pluges d'aquest hivern, sobretot i de la primavera, haurien fet net amb els, diguéssim, les larves, els ous que porten aquests insectes, i no?
3: Doncs mira, segons com, és del contrari. Evidentment, quan hi ha pluges torrencials d'aquestes, sí que poden arribar a fer net, diguem.

0: però la pluja, una pluja més normal i continuada i en temps, sí que pot fer que, bueno, que la humitat ambiental siga superior, que això a molts insectes i a molts rosegadors ja els va bé, i fins i tot en casos de mosquits, per exemple, constitueix un factor essencial per a la seva reproducció. Pensem que els mosquits necessiten que hi hagi una làmina d'aigua per a poder ficar els ous i reproduir-se. Per tant, en el cas de mosquits, és inclús millor encara.
1: És molt important això que diu l'Andreu, perquè amb totes aquestes torretes que tenim en els balcons, aquestes plantes que tenim en els balcons, per exemple, o una galleda d'aigua que de cop i volta se'ns ha quedat allà a la terrassa o al balcó, allò és fatídic per tenir mosquits a casa, no?
0: Efectivament. De fet, aquestes petites col·leccions d'aigua que comentaves, són les predilectes del mosquit tigre. Li agraden col·leccions d'aigües petites i és el mosquit tigre, recordem, el que pot transmetre malalties com el dengue, el zika i el chikungunya. Per tant, més incís i cap en el control d'aquestes petites col·leccions d'aigua que podem tindre en el nostre àmbit domiciliari.
2: Poca broma amb el mosquit tigre. Andreu, no sé si hi ha algun d'aquests animalons que tampoc ens agraden que tindrà més presència aquest estiu que d'altre.
0: Bueno, mai diguem mai, perquè ja sabem, hi ha molts insectes que no hi eren i després arribaren i per tant tenim problemes. Ja passarà el seu dia en el mosquit tigre, no? Que no hi era aquí i va arribar. Va passar una vespa asiàtica, el mateix, que no hi era i va arribar. Aleshores, aquest any no esperem cap cosa diferent, esperem, creuem els dits, però en general una mica el de sempre, els paneroles, els mosquits, els rosegadors... I també, igual que ja fèiem l'any passat, estar alerta amb el tema de les paparres, no? Que tenim aquestes paparres que poden també transmetre algunes malalties i hem d'estar molt alerta amb això.
1: Atenció, perquè no sé si a la resta de poblacions de Catalunya... jo al meu poble no m'hi he trobat, però aquí a la ciutat, a Barcelona, sí que n'he vist volar de paneroles, algunes que volen, eh? I després a mi m'agradaria saber, des del control de plagues que feu vosaltres, per què n'hi ha algunes, no sé si és per la zona també, o per la higiene o no de la zona, n'hi ha algunes que són autèntics cavalls, cavalquen pel carrer, són d'un tamany considerable i d'un color bastant desagradable.
2: Sobretot al metro, eh?
1: Sí, sí.
0: Els problemes de paneroles, d'aquestes que volen, que tu comentes, que són els que fan la periplaneta americana, no? Aquesta que és vermellosa, aquesta paneroles, a segons quines temperatures, té la capacitat de volar, no?
1: Sí, mira.
0: Aleshores, això no passava fa temps, quan sols hi havia panerola oriental, que és aquesta més negra, que és més petita i molesta menys. Per tant, això que diu, que sí que tindrem problemes amb aquesta panerola americana que vola i hem d'anar amb compte.
2: Andreu, ens ho estàs pintant molt malament.
1: Sí, sí.
2: Anem a per les bones notícies. Va, alguna d'aquestes plagues és més fàcil de controlar que d'altres?
0: Bueno, més fàcil de controlar, és a dir, les empreses que estan a l'EPAP són empreses que van molt professionalitzades, a més des de l'associació fem molta formació per a professionalitzar-les. Per tant, pensem complexitat, però que nosaltres som capaços de pillar-los el punt, no? per a controlar les poblacions. No obstant, sempre tenim que tindre més cura amb aquelles que tenen capacitat de transmetre malalties, no? Estem parlant, per exemple, d'alguns rosegadors, que poden transmetre la leptospirosi, per dir una. Els paneroles, si contaminen aliments, poden transmetre salmonelosis, que és allò que acostuma a ocórrer quan mengem una ensaladilla que està passada. Doncs sí. Allò poden, és un microorganisme que pot transmetre els paneroles contaminant aliments que tinguem nosaltres al nostre domicili o a un restaurant o així.
2: Mira, jo no sabia jo que podien transmetre salmonel·losi.
1: Clar, evidentment, si tu tens paneroles al domicili, home, pot ser que hi hagi una plaga al teu carrer, que no tinguis la culpa, però pot ser que, i parlo d'aquests domicilis que hi ha tancats durant tot l'hivern, i ara de cop i volta arriba aquella família que té aquella casa de no sé on a l'estiu i que va poc, i que ara poden tenir una plaga allà dins sense saber-ho, no?
0: Exacte, això és un clàssic. Quan un domicili està parat molt temps, una cosa que sol ocórrer és que quan s'obri després de molt temps, tot el sistema de sanejament s'ha secat. Ja no hi ha aigua perquè no estàs obrint l'aigua habitualment, no? No es va obrir les aixetes, no està operativa. I, per tant, les paneroles que pugues haver en l'exterior, en la via pública, en la xarxa clavegram, han entrat dins del domicili a través d'aquestes conductes que estan secs. Clar, en una casa d'hàbits diaris, el conducte està ple d'aigua i les paneroles per allà no entren. Però en un lloc que està parat, pots trobar-te que dins hi ha paneroles. Això és molt habitual que ocorri en els col·legis quan els obrin després de la parada de l'estiu.
2: Andreu, a mi se m'està posant la pell de gallina tota...
1: Però, escolta'm, no oblidem una cosa, que estem parlant de les paneroles, Míriam, però... Sí.

0: Aquí està mencionat moltes vegades, ho ha dit moltes vegades l'Andreu, rosegadors.
1: Rosegadors,
0: eh?
1: Que no sé què és pitjor, sí, sí. Andreu, entenc que al carrer no podem fer gaire cosa nosaltres com a ciutadans, o potser sí que ens pots donar algun consell, però què podem fer a casa nostra per evitar aquestes plagues?
2: Doncs bueno, sí que és important la tasca de ciutadà, sobretot en el que és la gestió de residus. Al cap i a la fi, els organismes com les rates o les paneroles volen el que volen tots. Volen un lloc on niuar i un lloc d'on alimentar-se. Uh-huh. Per tant, aquest segon punt, aquí tenim molt a dir nosaltres. Intentem no deixar residus a la via pública, fer una bona gestió dels mateixos, usar els contenidors adequats, usar les papereres que trobem pel carrer, estem, sense donar-nos compte, estem ajudant a que hi hagi un espai més saludable a les nostres ciutats.
0: Recordem que també s'alimenten d'aquesta brutícia els coloms, que no són animals malignes, sinó que són animals normals, el que passa que s'infecten amb aquesta situació al carrer i llavors acaben portant tot el demés. Vull dir. Mm-hmm. I hem de sumar els coloms a tot això.
2: Clar, els coloms també són un problema, a més perquè a nivell legislatiu estan molt més protegits i n'hi ha que fer... es contemplen d'una altra forma de cara a fer un control de coloms, però també hi ha que fer un control de coloms. Al final sí, és una població que està descontrolada. Pensem que els coloms, en la natura, utilitzaven els acantilats per aniguar. Clar, què és el més semblant a un acantilat que hi ha a una ciutat? Les façanes dels edificis, no? Per tant, ells aniuen allà i proliferen sense control. A més, fan servir, doncs, ja sabeu, no?, els alimentadors que llancen menjar per a que s'alimenten els coloms, i clar, al final aquests coloms estan alimentant-se molt més del que s'alimentaria la natura. Per tant, la seva capacitat reproductiva creix moltíssim. I tenim un problema a moltes ciutats.
1: I per què, Andreu, de cop i volta, ara torno als coloms, per què de cop i volta els coloms trien una terrassa, una façana que no havien visitat durant 20 anys? Hi ha algun motiu?
2: A veure, habitualment els coloms tendeixen a desplaçar-se poc del lloc on naixen. És a dir, si naixen en un edifici, en una façana d'edifici, habitualment es quedaran allà prop, no al mateix lloc, però prop. Òbviament, si no tenen lloc on estan en el seu o fem servir elements dissuasoris, acabaran marxant a un altre lloc. Però tenen molta tendència a estar sempre al mateix lloc. Per això les zones conflictives amb coloms acostumen a ser sempre les mateixes en les ciutats. De fet, darrere d'aquesta tendència natural dels coloms a estar sempre on naixen, és on està la històrica tècnica dels coloms missatgers. Uh-huh. Que és que jo criava coloms a la casa, tu a la teva, ens els canviàvem i així quan jo els soltava anava a ta casa, el colom. Per què? Perquè això no havia nascut. Perquè tenen un GPS natural al seu cos.
1: Doncs que macos, els coloms i el seu GPS natural.
0: Sobre els rosegadors n'heu parlat amb aquesta compareixença que avui s'ha fet aquest matí per valorar totes aquestes plagues que són un risc aquest estiu arran del brot d'antivirus que hem tingut en un creuer i el que ha comportat, no?
2: Sí, bueno, aquest respecte, ADEPAP vol llançar un missatge de tranquil·litat i de calma, és a dir, hi ha que estar vigilants, hi ha que tindre cura amb aquesta situació, però hi ha que ser realista també. Vull dir, no estem en una situació d'alarma ni res per l'estil. És cert que els antivirus són complicats, són complexos, hi ha que tindre molta cura, però actualment no tenim referències recents de casos al territori. Els rosegadors que transmeten aquesta variant, que és la variant d'Andes, que diuen, no?, que pot transmetre de persona a persona, que està més complicada, aquests rosegadors que transmeten aquesta variant no estan presents aquí a Catalunya, per tant, en aquest sentit, tranquil·litat. I a més, per afegir, hi hagué un cas d'antivirus a Catalunya a l'any 2024, si no m'equivoque, era al Berguedà, però resulta que va ser un fact positiu. Temps després, la mateixa persona que va tenir aquest diagnòstic va continuar anant al metge per una afecció semblant i finalment tenia una afectació pulmonar diferent. Era una hemorràgia pulmonar autoimmune i no tenia res a veure amb un antivirus. Val? I això és una informació que la va publicar recentment, fa un mes aproximadament, la va publicar l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge de tranquil·litat. Andreu García, vicepresident i portaveu de DEPAP, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho aquí a la ciutat.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
4: Són les 6, les 5 en Canàries.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenos días. Empieza el segundo día de estancia del Papa León XIV en nuestro país. Un viaje que se prolongará hasta el próximo 12 de junio y que incluye parada en Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. La primera ha sido Madrid, donde aterrizaba este sábado, recibido por los reyes y por el presidente del gobierno. El salón de columnas del Palacio Real era el escenario del primer discurso del Papa como pontífice en España. Después de un recorrido en papamóvil por las calles de Madrid, saludando y bendiciendo a los fieles, León XIV visitaba la tarde de este sábado el Centro Cedia de Cáritas de Madrid. Durante este encuentro, Robert Prevost mostraba su agradecimiento por la acogida a la capital, en la que aseguraba sentirse como uno más.
6: Queridos hermanos y hermanas, sinceramente soy muy contento de comenzar aquí mi visita a Madrid. Como ha dicho Su Eminencia, quien está en Madrid es de Madrid. Y por tanto yo también estoy entre vosotros como un madrileño más. Gracias, Madrid, por esta bienvenida.
4: Hoy, 7 de junio, tendrá lugar la misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles a partir de las 10 de la mañana, en la que se espera una asistencia de más de 1 millón de personas. Este domingo, recordamos, concentrará el mayor impacto en la movilidad, especialmente en el entorno de Cibeles y Recoletos, con afecciones en vías como Recoletos, el Paseo del Prado y la calle Alcalá, quedando restringido el acceso principalmente a residentes. Metro de Madrid cerrará 7 estaciones del centro por la mañana, mientras que se reforzarán los servicios de cercanías, MT y trenes. Se recomienda evitar el uso del vehículo privado en la zona centro y optar por desplazamientos a pie o en transporte público, especialmente durante las primeras horas de la mañana y el mediodía. La visita de León XIV a España comenzaba este sábado con un acto de bienvenida presidido por el rey Felipe VI, que en un discurso pronunciado en el salón de columnas del Palacio Real ha puesto en valor el compromiso y el trabajo de la Iglesia en la vida de las parroquias y ha destacado el vínculo histórico de nuestro país con la fe católica. Felipe VI ha invitado también a hacer una reflexión sobre la sociedad en nuestros días.
7: En este tiempo corremos el riesgo de olvidar aquello que de verdad importa, de deslizarnos hacia la errada creencia de que, abolidas muchas de nuestras referencias por el pulso de la actualidad, todo vale, todo es admisible, negociable y justificable, y no es así.
4: Delante del Papa, Felipe VI ha recordado también el dolor causado por los casos de abuso en el seno de la Iglesia, que ni son ni pueden ser, ha dicho, representativos de la inmensa comunidad eclesial. En la crónica internacional, esta noche un ataque a tiros en un festival al aire libre en Ohio, en Estados Unidos, ha dejado al menos 12 heridos. Según ha confirmado la policía a medios locales de comunicación, una persona habría abierto fuego cerca del festival Old West End en torno a las 5:30 de la tarde, hora local. Entre los 12 heridos estaría un menor de 14 años y 2 de los afectados se encontrarían en estado crítico. Se habría desplegado además un dispositivo de búsqueda de sospechosos y para determinar también las circunstancias del ataque. Y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha aprovechado la celebración del aniversario número 82 del desembarco en Normandía para lanzar un mensaje a Europa sobre inmigración. Lo ha hecho estableciendo un paralelismo entre el desembarco de 1944 y la situación actual en el continente, al que insta a actuar frente a la invasión que, dice Hegseth, se está produciendo.
8: Lamentablemente hoy diferentes playas europeas son asaltadas por diferentes ideologías peligrosas. Playas en España e Italia, Grecia y Bulgaria. Los barcos y los hombres llegan. ¿Cuándo harán las capitales europeas algo con esa invasión? ¿O es demasiado tarde? Rezo porque no, y no lo creo. El hombre que luchó y murió aquí restauró la libertad en Europa. Esa libertad debe ser mantenida por esta generación de líderes y combatientes de guerra, o por lo que lucharon fue simplemente temporal.
4: El discurso del secretario de Defensa no se ha limitado a la cuestión migratoria. Hegseth también ha insistido en la exigencia de Washington de que los países europeos asuman una mayor responsabilidad en materia de defensa. Según él, Europa debe convertirse en el principal responsable de su defensa convencional, una postura que considera una necesidad estratégica. Es todo por ahora. Volvemos con más noticias a las 7, las 6 en Canarias, en Noticias Fin de Semana con Yolanda Viladecans.
5: Síguenos por internet en OndaCero.es.

0: Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad.
1: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio.
2: Bon dia, ja som aquí.
1: A Onda Cero Cataluña comença amb bones mans, amb Robert Calvo.
2: Hola, hola. Com estan? Com els va la vida? Espero que molt bé. Mirin, jo personalment estic content, enorgullit del país en el que he nascut i on visc, perquè crec que, malgrat les coses en les que podríem ser millors, n'hi ha algunes que són de debò per emocionar-se i per treure pit. Com, per exemple, la nostra generositat i altruisme en l'àmbit de les donacions d'òrgans. Ho hem explicat aquí, de fet ho vam repetir no fa massa dies, però és que, senyora, senyor, som líders mundials en aquesta matèria. Fa 34 anys consecutius que Espanya encapçala les donacions i els trasplantaments. En el conjunt de l'Estat, Catalunya destaca sobretot pels trasplantaments renals, els de ronyó. Sap què? La meitat dels que es fan a tot l'Estat, la meitat, es fan aquí, a hospitals catalans. I no contents amb aquest bon ritme, encara premem més l'accelerador. Ens explica el Departament de Salut de la Generalitat que en els primers 4 mesos d'aquest 2026 ha pujat lleugerament l'activitat en aquesta matèria. No em diran que no és emocionant. Ho explica el govern aquesta setmana que s'ha celebrat, va ser dimecres, el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits. Jaume Tort és director de l'Organització Catalana de Transplantaments.
3: Si això és possible és perquè hi ha moltes persones i les seves famílies que han accedit a dir sí a aquesta donació i, per tant, és el dia de l'any que els hem de posar a la primera línia de l'agraïment i del reconeixement.
2: Que important parlar de la donació d'òrgans i de teixits, que sovint no sobresurten els teixits, perquè, per exemple, hi ha moltes persones que poden seguir veient gràcies als trasplantaments de còrnia. Alguna, pot recuperar fins i tot el seu rostre gràcies a la donació de teixits, com la Carme, que va rebre el primer trasplantament de cara gràcies a una donant que va sol·licitar l'eutanàsia. Ho van fer al Vall d'Hebron.
4: Sobretot, de tot cor, li dono les gràcies a la donant i a la seva família, això sobretot.
2: El cas de la Carme va fer història i va sumar una fita més d'una activitat, la de la donació i la dels trasplantaments, que ens situa com a capdavanters al món. Això sí que és guanyar un mundial. Això sí que és marca Espanya. Ho expliquem avui, que ja és diumenge, és 7 de juny.
1: Amb bones mans, Robert Calvo.
2: Un programa que fa possible tot l'equip tècnic d'aquesta emissora.

De seguida esmorzarem amb la Montse Pombo, que avui ve amb un aire molt monacal. I és que s'està preparant per la visita del Papa Lleó XIV. Es mossega les ungles. Avui, amb la nostra psicòloga de capçalera, farem teràpia. Teràpia del riure. Sabrem per què és important riure. De la vida, de nosaltres mateixos, de tantes i tantes coses. Serà minuts abans que marxem, sense moure'ns de la ràdio, cap a Puerto Rico. Ens hi portarà l'Alicia Escribano, que és una dona que ben bé podria haver fet d'Anita a West Side Story i cantar allò de... Puerto Rico, my heart devotion, let it sink down in the ocean... En fi, avui ens posarem molt West Side Story, però també reivindicarem la música de Bad Bunny. I farem salut, és clar. Bé, jo fa un moment els deia que hem de treure pit per ser líders en la donació d'òrgans, però és que també ho hem de fer pel múscul investigador que tenim a Catalunya. Minuts abans de les 7, la Belén Gómez del Pino ens explicarà què ha passat els darrers dies al Congrés de Càncer dels Estats Units, que s'ha celebrat a Chicago, i on una oncòloga catalana ha fet història per la seva participació en un estudi que marca un abans i un després en matèria de càncer de pàncreas. No s'ho perdin perquè és molt emocionant. I després sabrem què és la fibrosi quística i com es comporta aquesta malaltia de la mà del doctor Antonio Álvarez, que és coordinador de la unitat d'adults de fibrosi quística a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, i també en sabrem més escoltant una pacient, la Carolina Ortiz. Acte seguit, mourem el cucu amb en Pitu Sitges i sabrem com anar a comprar més bé del que ja ho fem amb en Roger Barrull, que és el nostre dietista nutricionista. Al tram final del programa, en Ferran Toro ens portarà els seus llibres que curen per fer biblioteràpia, i la Míriam Frank ens explicarà una curiositat de l'àmbit de la salut. Per tant, un menú complet, completíssim, perquè comencin el dia amb energia i amb vitalitat. Això és En Bones Mans, un programa que s'emet a totes les emissores d'Onda Cero a Catalunya i també a la nostra pàgina web, ondacero.es/Catalunya, i a través de la nostra app, en directe i en podcast. Fem divulgació, entreteniment i, sobretot, companyia. I ara expliquem algunes notícies de l'àmbit de la salut d'aquesta setmana.

0: El govern central ha pres algunes decisions per revertir les dades sobre morts per calor al nostre país. La ministra de Sanitat, Mònica García, adverteix que la calor extrema ja no és un problema exclusiu de l'estiu, després que s'hagi registrat 101 morts atribuïdes a les altes temperatures només el mes de maig. Això gairebé triplica la mitjana de la darrera dècada. Una de les víctimes mortals ha estat aquí, a Catalunya. Per això, el Ministeri enviarà alertes de manera personalitzada a la ciutadania per fer front a aquest problema. Ara els explico que, malgrat que el consum diari de tabac tradicional en estudiants de 14 a 18 anys ja ha caigut al 3,5%, gairebé un de cada quatre joves fuma cigarretes electròniques. Ho ha fet l'últim mes. Davant d'aquestes dades de l'enquesta Estudes del 2025, corresponents a Catalunya, el govern adverteix del perill de les cigarretes electròniques, que diu no són innòcues. I atenció, perquè els Mossos d'Esquadra de les comarques gironines avisen que han detectat un repunt de les taxes màximes d'alcoholèmia en aquella demarcació. Malgrat això, asseguren que hi ha una major consciència per part de la societat de no beure res d'alcohol si han de conduir. Els Mossos avisen que és habitual trobar-se en positius de més d'un mil·ligram per litre d'aire aspirat. L'ús del mòbil continua, però, sent un dels motius més habituals dels accidents. Notícies d'aquesta setmana.
1: En bones mans. Informació i divulgació de la salut.
0: Bé, doncs ja ens hem posat al dia, hem passat revista i som totes i tots, sí? Vinga, doncs és l'hora de començar i el que toca és omplir l'estona.

0: I l'estómac l'omplim aquesta hora amb la dona més aplicada d'aquest programa, que és la Montserrat Pombo García. Montse, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Robert.
0: Quina alegria tenir-te aquí novament, una setmana més, en un moment en el qual estem a l'espera, Montse.
1: Sí, sí, estem a l'espera.
0: Tu estàs nerviosa?
1: No.
0: No estàs nerviosa, eh?
1: No.
0: Ara la gent no sabrà de què parlem, però és que d'aquí a molt poques hores, d'aquí a dos dies, arribarà a Barcelona Lleó XIV,
1: sí, sí.
0: El papa de Roma.
1: Mm-hmm.
0: I la Montse em va dir, escolta, ve el papa. I vaig dir, ja ho sé, que ve el papa. Si he d'anar amb Montserrat jo a cobrir-lo. I em va dir, per què no fem una cosa una mica especial aquell dia, el dia, dies abans que vingui el papa? I és que arribarà el dia 9, estem a dia 7, i per tant l'hem preparat un esmorzar papal o com és això?
1: Doncs mira, Robert, aquesta setmana, com bé has dit ara mateix, el papa Lleó XIV visita la nostra ciutat de Barcelona. És una cita històrica per a la nostra ciutat i per celebrar-ho he preparat un esmorzar inspirat en la tradició i la cultura catòlica mediterrània.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Bé, hem de dir que el seu pare és descendència, ell és descendència italo-francesa,
1: uh-huh.
0: I per part de mare és descendència espanyola, per tant és molt mediterrani aquest papa, tot i haver nascut a Chicago i haver desenvolupat la seva tasca al Perú. Quin és aquest esmorzar, diguéssim... Espera't, ambientem-ho, això, et sembla?
1: Bueno,
0: ambientem-ho.
1: Com vulguis.
0: No riguis. No t'agrada aquesta ambientació que t'he preparat?
1: Bueno, sí, està bé.
0: Aquest esmorzar de Lleó XIV, en què consisteix?
1: Doncs mira, el pa i el vi seran els grans protagonistes d'una taula inspirada en la tradició bíblica monàstica, amb olives, raïm, figues, formatge, mel i fruits secs.
0: Que bo, no?
1: És una taula molt senzilla, compartida i molt mediterrània.
0: Que maco això, Montse, no m'ho esperava.
1: Mm-hmm.
0: És a dir... Quan has dit allò del pa i el vi, dic, a veure si fa torrijas.
1: Doncs no, mira, deixa'm que t'ho expliqui, vale? Perquè la idea no és fer un brunch modern, sinó recrear una taula inspirada en la tradició monàstica i bíblica, amb productes autèntics i de valor simbòlic.
0: Clar, perquè la Montse deia, vindrà a Barcelona, però també anirà a Brians 1 a la presó i després pujarà fins a Montserrat, fins al monestir.
1: Sí, allà sí, al monestir.
0: I els monjos del monestir deuen fer l'esmorzar que avui ens porta la Montse.
1: Doncs mira, el centre de la taula ha de ser el pa i el vi, sens dubte.
0: Però el vi no és gaire saludable.
1: Bueno, però...

0: Bueno, diuen alguns experts de Catalunya, ja estudis al respecte, els hem explicat aquí, diuen que una copeta de vi...
1: Sí, de vi, doncs
0: és saludable.
1: No, és saludable i no passa res. Llavors, començarem amb un bon pa de pagès o una hogassa rústica. Mm. El pa es presenta sencer al mig de la taula perquè la idea és compartir-lo. Al costat, un petit bol amb oli d'oliva verge i unes escates de sal.
0: Mm-hmm.
1: Vale? Llavors, el vi s'ha de servir en petites copes, com hem comentat abans, sense excessos. Pot ser un vi negre o un suau, molt mediterrani, o fins i tot un most. Si es vol fer una versió més lleugera.
0: Clar, això és millor perquè no porta alcohol, el most.
1: Ah, això mateix. Llavors, aquí ja venen els acompanyants. Els acompanyats, no.
0: Els acompanyaments.
1: Els acompanyaments.
0: Els acompanyants també, perquè el papa no ve sol.
1: Els acompanyaments, sí. Llavors serà un plat d'olives negres i verdes, amanides amb romaní i farigola, uh-huh, raïm fresc i figues, un uh-huh tros de formatge, que pot ser bé curat o fresc, uh-huh, i amb una miqueta de mel per sobre. Uh-huh. Els fruits secs, que poden ser doncs ametlles, avellanes, nous... Llavors, d'aquesta manera, heu d'imaginar doncs, que és la taula, amb tot
0: com
1: això...
0: Com si fos l'últim sopar.
1: Que, sí, una coseta així. I, doncs, ja tenim la taula a punt. Una proposta inspirada a la visita del papa Lleó XIV, plena de tradició i essència mediterrània.
0: Jo penso, què deu esmorzar un papa? Vull dir, i què dina un papa? Perquè el dia 9, quan arribi a Barcelona, haurà d'esmorzar i de sopar i de dinar. I després, quan vagi a veure els monjos de Montserrat, els monjos el conviden a dinar, fan uh-huh un dinar allà. No sé què deuen dinar.
1: Jo tampoc, no, ni m'ho imagino. Només...
0: Jo penso que una taronja i un...
1: No i un tros de pa.
0: Un tros de pa, no?
1: I una miqueta de vi.
0: L'humilitat dels monjos. Mm. M'agrada molt aquest esmorzar.
1: Gràcies.
0: Crec que és, a més a més, ens obre els xakras d'alguna manera, uh-huh, perquè ens ha fet inspirar, ens ha fet relaxar-nos d'entrada uh-huh i transportar-nos a un monestir, que és un lloc on a mi m'agradaria viure al final de la meva vida. Un monestir.
1: Ah.
0: Al final de la meva vida, a l'última etapa de la meva vida, per tenir una mica de relax al final, no?
1: Ja, yeah. A mi la veritat és que no.
0: No, eh?
1: No.
0: No et faries monja, tu?
1: No.
0: Molt bé. En fi, Montse, gràcies per portar-nos a esmorzar.
1: A tu,
0: que
1: maco.
0: Vagi bé. Adéu,
1: adéu. Adéu.
2: L'esmorzar de la setmana.
0: Ara que ja hem esmorzat, tenim l'estómac ple, hem celebrat gairebé una eucaristia aquí. No, això no ho diguem. Ja podem dir bon dia.

0: Robert Calvo t'acompanya cada diumenge de 6 a 8 del matí.
1: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29. Igracare.com.
2: Como ganadero, sabes que hoy el mayor riesgo no es tanto explotación, sino fuera de ella. Enfermedades, accidentes. Con el seguro de vacuno de Agroseguro proteges mucho más que tus animales. Proteges tu inversión, tu trabajo y tu futuro. Porque si todo cambia en un instante, necesitas a alguien que te ayude a seguir. Porque nada crece solo. Agroseguro, proteger lo que nos une.
3: El tractor prepara el terreno para la siembra, la cosecha. Pero ¿y tú? ¿Preparas a tu tractor para todo esto? Descubre las ventajas de Agrodiesel E+10, un gasóleo B que alarga la vida útil de tu maquinaria, ofrece una combustión óptima y reduce las emisiones. Solicita Agrodiesel E+10 a tu distribuidor comercial de Repsol.
4: Som-hi, comencem el relat d'aquest diumenge 7 de juny.
0: En bones mans, Robert Calvo.
4: Dimecres, el dia 10, passaran moltes coses a Barcelona. La primera, la més important, és que el Papa Lleó XIV es passejarà per alguns carrers de la capital catalana a bord del seu papamòbil. Serà un trajecte breu però intens per saludar els fidels i els curiosos que vulguin contemplar la seva presència. El dia abans ja haurà tingut un primer contacte amb la comunitat catòlica de Catalunya perquè el dia 9, dimarts, portarà a terme una pregària multitudinària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que els explicarem aquí. Bé, ara vaig al tema que té a veure amb aquest programa i que no fa referència a l'espiritualitat. Els deia que el 10 de juny, a Barcelona, hi passaran moltes coses. I entre aquestes hi ha la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí. Per això el Papa visitarà la Sagrada Família. Gaudí, un home, un geni, que ja saben que va tenir un final lamentable. Un tramvia dels que fa un segle recorrien els carrers de la ciutat el va atropellar. Després de rebre el cop, l'home va estar una bona estona estirat a terra, allà on havia tingut lloc l'accident, sense que ningú l'atengués. Cap de les persones que va passar per allà, per la seva vora, el va reconèixer. El seu aspecte descuidat, amb la barba mal arreglada, el cabell llarg i la roba vella, feia pensar que era un captaire, un pobre. I els tres taxis buits que van passar mentre Gaudí era al terra no es van voler aturar per a conduir-lo a l'hospital. Com que tampoc duia documentació personal, no es va poder acreditar que era l'arquitecte de la Sagrada Família. Finalment, un guàrdia civil va obligar un taxi a aturar-se i a portar l'accidentat a l'hospital. A quin hospital? Doncs el més antic de Barcelona. Bé, el més antic d'Espanya. A un centre que té 6 segles d'història, que, si els sembla, recorrerem plegats. Avui volem fer un viatge en el temps i anirem tan lluny que ens situarem a un punt de la història en el qual encara no s'havia ni descobert Amèrica. Avui viatgem, vostès i nosaltres, plegats, a l'any 1401.

El 1401 es va crear la Taula de Canvi de Barcelona, el primer banc públic creat a Europa. Aquesta institució va requerir un nombre cada vegada més gran de funcionaris públics. Els principals eren advocats, el clavari, que n'era el responsable d'Hisenda, el mestre racional, que n'era el comptable, l'escrivà major, vaja, el notari, i també procuradors, síndics i obrers. Per tant, Barcelona estava en creixement, en expansió, en part gràcies també a l'activitat comercial a tots els nivells, amb el mar com a flux principal d'entrada i sortida, també de persones. La porta d'entrada eren el port i les drassanes reials, un edifici que és emblema del gòtic civil català, una joia de l'arquitectura. Prop d'allà, a la mateixa Ciutat Vella, es va decidir ubicar la primera gran institució sanitària. Era l'Hospital de la Santa Creu, que va tenir per objectiu unir els 6 hospitals petits que es repartien per tota la ciutat. És 17 d'abril del 1401.

0: Les obres de l'Hospital de la Santa Creu van gaudir des del seu inici d'un suport financer important, tant per les rendes i els béns propis com pel patrimoni dels antics hospitals i els ingressos de naturalesa pública i privada, sobretot els procedents de la reialesa i del papat. Algunes aportacions, com per exemple la del rei Martí l'Humà, van ser en forma de material de construcció. I és que tota la pedra i el reble que eren a les drassanes i que havien sobrat d'aquella construcció es van destinar a aixecar aquest gran hospital. L'edificació es va fer dins de la tercera muralla de la ciutat en l'estil gòtic de l'època i ha mantingut el mateix estil en totes les següents ampliacions que s'hi han anat fent, excepte alguns annexos que tenen estils posteriors. Aquell dia, el 17 d'abril del 1401, en presència del monarca, es van col·locar les primeres pedres de l'Hospital de la Santa Creu, que havia de ser el centre mèdic més gran de Barcelona. La primera entrada va ser la del carrer del Carme, tot i que amb el pas del temps l'accés s'acabaria situant al carrer de... l'Hospital. Nom que es manté 6 segles després. Bé, un cop iniciada la seva activitat, aquest hospital va anar creixent i creixent i va anar ampliant la seva activitat als segles XVI i XVII. Però cap a finals del XIX, la població de Barcelona havia crescut notablement i la medicina moderna ja estava obligant a fer un canvi. I així va ser. L'Hospital de la Santa Creu va abandonar el carrer de l'hospital. Però abans de marxar-ne, va tenir un últim pacient molt especial, que de fet va morir-hi. És l'arquitecte Antoni Gaudí. L'arquitecte va morir el 10 de juny del 1926 en aquest hospital, el de la Santa Creu. Va ser 3 dies després de ser atropellat per un tramvia a la Gran Via. Gaudí estava obsessionat amb la construcció de la Sagrada Família i expliquen tots els documents i experts que vivia a les obres del temple. Allà dormia i per això anava força pengim-penjam. Com que portava un aspecte molt descuidat i no anava amb cap document al damunt, com els deia, va ser confós amb un captaire en un inici. De fet, diferents taxis es van negar a portar-lo allà, al carrer de l'hospital, que és on va acabar traspassant 72 hores després del fatídic accident. El funeral d'estat que es va viure aquells dies està perfectament documentat i marca un dels grans moments de la història de Barcelona. Fixin-se, aquest hospital, el de la Santa Creu i Sant Pau, celebra enguany 625 anys i recordem dedicant-li tot un any que ara en fa 100 va perdre la vida l'arquitecte i pensador de l'obra més important del darrer segle a Catalunya, la Sagrada Família. Allà, al temple, hi descansen les seves despulles des de llavors. I justament prop d'allà és on es va acabar traslladant la institució de la que avui repassem la història. A final del segle XIX, les circumstàncies demogràfiques i també els canvis cada vegada més ràpids en l'àmbit medicinal ja obligaven a un replantejament de l'Hospital de la Santa Creu. I així va acabar esdevenint. El 1929 es va procedir a moure tota l'activitat al pavelló de Sant Salvador de l'Hospital de Sant Pau, que havia posat la primera pedra el 1902 i que era obra de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner. El 16 de gener del 1930, aprofitant la visita del rei Alfons XIII per presidir la cerimònia de clausura i entrega de premis de l'Exposició Internacional del 1929, es va procedir a inaugurar el recinte. El monarca va estar acompanyat del presidente del Consejo, Miguel Primo de Rivera. Entre el personal facultatiu dels inicis hi consta el nom del doctor Joaquim Torres i Pujal com a cap de visites. Les primeres 6 malaltes van ser traslladades amb una mena de tartana i acompanyades per 2 infermeres. I allà va començar una activitat, el recinte modernista de Sant Pau, que s'allarga fins als nostres dies i que explica la història del país. Aquell conjunt arquitectònic de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un referent important del patrimoni i de la cultura de la ciutat de Barcelona que no s'explica sense fixar-nos en aquell monument. Té una vocació tan internacional que el 1997 va ser declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO per la seva singularitat i bellesa artística. I fa unes setmanes, aquest abril passat, els treballadors i les treballadores del centre han bufat espelmes mirant al futur. L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau prepara diferents activitats per celebrar aquesta efemèride i per recordar-ne les fites principals al costat d'una ciutadania que se sent aquest centre hospitalari com a seu, d'alguna manera. Tot el que acabem d'explicar és, a grans trets, el que es podrà repassar a l'exposició que s'instal·larà properament justament a l'edifici original d'aquesta institució. Ens ho ha explicat el director de l'hospital, el doctor Adrià Comella.
1: Tindrà lloc en la Biblioteca Nacional, que és la seu primària de l'Hospital de la Santa Creu a l'any 1401, i que serà una exposició que mostrarà els materials de l'arxiu històric, que són una autèntica delícia, que estan a la ciutat, que molta gent no coneix, i que fets en format expositiu em sembla que seran molt valorats per la ciutadania.
0: L'exposició serà una de les grans activitats per descobrir la història d'aquest centre hospitalari, però no serà l'única. També hi haurà rutes per tota la ciutat de Barcelona per descobrir com es va gestar l'Hospital de la Santa Creu i moltes coses més.
1: Mostraran quins eren els hospitals petitets que van donar lloc amb la seva fusió a l'Hospital de la Santa Creu i després Santa Creu i Sant Pau, què hi ha ara allà, què se n'ha fet, quina és la seva història, i també coses, si voleu, anecdòtiques, però prou interessants, com en quina sala es va atendre Gaudí quan va ser atropellat pel tramvia en el seu moment, no? I per tant, espais que habitualment no són accessibles al públic, el públic no coneix, que en el marc d'aquesta commemoració doncs podran ser posats en valor, no?
0: Tot plegat es completarà amb altres mostres al recinte modernista Sant Pau i també amb concerts i amb taules rodones. El que serà l'activitat central

0: regulador de la CGP Aceituna, Manzanilla y Gordal de Sevilla. Unión Europea, Gobierno de España. Fondos Europeos, Junta de Andalucía.
1: El tractor prepara el terreno para la siembra, la cosecha. Pero ¿y tú? ¿Preparas a tu tractor para todo esto? Descubre las ventajas de Agrodiesel E-Plus 10, un gasóleo B que alarga la vida útil de tu maquinaria, ofrece una combustión óptima y reduce las emisiones. Solicita Agrodiesel E-Plus 10 a tu distribuidor comercial de Repsol.
2: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
3: Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
4: Eso.
5: Cada diumenge ens dediquem a viatjar des de la ràdio. Primer ho fem nosaltres, aquí a la Bones Mans, perquè fem viatges, escapades, a llocs del món que ens fan tenir més salut... I això ens ho proporciona l'Alícia Escribano, que ja està a l'estudi. Alícia, bon dia, com estàs?
6: Feliç, contenta, perquè acabo de fer un viatge xulíssim.
5: No, ja.
6: Tinc que explicar-ho aquí, la ràdio, imagina't.
5: L'Alícia no para, l'Alícia no s'atura, com tampoc ho fa, i aquí ve la segona part dels viatges al cap de setmana a Onda Cero, tampoc ho fa en Carles Lamelo, això d'aturar-se. En Carles Lamelo Varela, que a partir de les 12 els acompanyarà a Gente Viajera, un programa estupendo que té un planter de col·laboradors que no se l'acaba. Bé, els espero que allà a les 12 que hi siguin, eh? De moment nosaltres avui... Ai, la secció d'avui, que... Saben que aquesta secció de l'Alícia Escribano té un leitmotiv, una excusa, que és cantar.
6: Cantar, sí.
5: En realitat...
6: És que cantar és molt saludable.
5: Sí? Ah, d'això parlarem aviat.
6: Sí.
5: D'això parlarem aviat. Ja et faré un resum d'aquí una estona. Però avui l'Alícia ens porta un lloc del qual m'ha portat una gorra magnífica,
6: sí,
5: que posa aquí les lletres de davant, que és...
6: Puerto Rico!
5: Puerto Rico, que si jo penso en Puerto Rico, Alícia, clar, he de pensar en aquesta música, la del Bernstein, a West Side Story...
6: Que això ens ve perfecte, a tu i a mi, que ens encanta cantar.
5: I això és Rita Moreno.
6: Oh...

realitzada que ens transportava a aquella Amèrica somiada per molts dels emigrants que van sortir allà de Puerto Rico.

0: I aquí l'Alicia està movent la faldilla, fent com de...
1: Aquestes, fent de Rita.
0: Fent de Rita Moreno. La Rita Moreno, que ara buscaré quants anys té, però la Rita Moreno l'ha de tenir més de 93, 94,
1: sí.
0: I va fer aquesta pel·lícula als anys 50, vull dir que és una
1: icònica. I aquesta pel·lícula, que aquesta cançó precisament explica la situació dels porto-riquenys a Estats Units, no? Mira, és molt extrapolable a la situació actual.
0: Recordem que la pel·lícula explica dues bandes rivals que hi ha de nois,
1: sí.
0: I al mig les noies han vist de tot plegat. No deixa de ser la història de Romeu i Julieta, eterna història de Romeu i Julieta.
1: Sí, però toca un tema, que és el de la immigració, i de la immigració d'un país, bueno, d'una illa.
0: Sí.
1: Clar, això de país, jo ho he dit diverses vegades, estant a Puerto Rico, que és que aquest país, i que nosaltres som...
0: Estat lliure associat.
1: Estat lliure associat i som estadounidens.
0: Clar, ells són...
1: No? Tenim... un passaport d'Estats Units d'Amèrica.
0: Sí, sí, són estatunidencs o ciutadans dels Estats Units d'Amèrica i són un estat lliure associat, vol dir que per algunes coses són americans i per altres són puertorriqueños.
1: I per algunes coses la illa va molt bé a moltes empreses del sector farmacèutic. T'explico. Resulta que Puerto Rico se la coneix com el botiquín dels Estats Units.
0: Ah,
1: botiquín,
0: sí? Per què?
1: Sí. És una potència certificada Puerto Rico en el sector de les biociències i ofereix un llegat excel·lent en la manufactura de productes farmacèutics, dispositius mèdics... és a dir, que, per exemple, empreses com Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer, han instal·lat plantes de producció a aquest país caribeny gràcies a incentius fiscals aprovats pel govern de Puerto Rico. És a dir que, bueno, Puerto Rico és un paradís per les farmacèutiques. Només la illa engloba un 3% de la producció mundial, no? Més de 40 companyies farmacèutiques tenen a Puerto Rico doncs una base, oficines, infraestructures, fàbriques, doncs perquè bueno, a nivell fiscal els hi funciona molt bé, no? I això les ha situat la illa dintre del sector mèdic i farmacèutic com un lloc punter i de referència si més no als Estats Units.
0: Em sembla molt interessant perquè al final Puerto Rico tenim, el senyor Manat, vull dir, on l'hem descobert profundament, tenim un pensament de que és una illa on només hi ha platges paradisíaques, sol, calor, i ja està. Perquè doncs, calor no has passat una estona, eh?
1: Doncs et diré una cosa. Ves buscant ràpidament la música de Pirates del Caribe perquè l'hem de posar.
0: Ah, sí?
1: Perquè ara t'explicaré...
0: Mira, la tècnica la busqui.
1: Busca-la, clar. Perquè resulta que la pel·lícula Pirates del Caribe, totes aquelles fortificacions, estan rodades, algunes de les escenes més mítiques, a totes les fortaleses que hi ha a Puerto Rico i que són patrimoni espanyol.
0: Ah, sí?
1: I que, de la mateixa manera que els espanyols tenien a Cuba el seu París, no? El París del Carib era Cuba, en l'època colonial. Doncs aquesta
0: és
1: illa...
0: És el tècnic, lo ràpid que és, eh?
1: És ràpid.
0: Millor tècnic de la ràpid.
1: Doncs a Puerto Rico era la illa defensiva, era la illa militar, era la illa que s'havia d'encarregar de vigilar i procurar la seguretat a tota la zona del Carib.
0: Era com el fortí, no?
1: Era el fortín. I llavors tot aquell llegat, que són grans fortificacions, encara estan en peu, i són algunes d'elles inclús patrimoni UNESCO, i, bueno, és increïble veure tot el que van fer aquestes fortificacions defensives que van fer a Puerto Rico pues, l'armada espanyola de l'època. No?
0: Ens dius que és una illa supermedicinal per a la qüestió mèdica, per les,
1: sí.
0: Aquestes companyies que hi treballen, però més enllà d'això, és a dir, aquella salut emocional o mental que podem fer en el nostre descans a Puerto Rico, m'imagino que és molt interessant també, no?
1: Oh, i tant, perquè és una illa que combina molt bé el patrimoni històric amb la gastronomia, que és molt bona, la gent és...
0: Què es menja? Típic d'allà, de Puerto Rico?
1: Doncs hi ha tota una un ventall de plats relacionats amb les cultures doncs, pròpies de la illa, no? D'abans de l'arribada dels espanyols, després europea, barrejada també amb tota la influència africana. És a dir, que el ventall de plats és molt divers, amb moltes influències, i és una miqueta el reflexe de tot el que ha passat allà històricament. No?
0: Jo sé que l'Alicia, quan va tornar de Puerto Rico i va veure tot l'àlbum que portava, va dir...

0: Escolta'm, quin ritme, no?
1: Aquest ritme és, bueno, és un ritme també molt típic, i això és el que ha fet Bad Bunny, i per això està tan reivindicat el seu disc. Els que no coneixíem, jo no coneixia totes aquestes particularitats, me les han explicat allà, gent gran, gent jove. Diuen, és que Bad Bunny toca uns ritmes al seu disc que són uns ritmes propis nostres, no? Que més enllà de la salsa o més enllà de la bachata, que aquí són les músiques, el son cubano que coneixem, no? Diu, hi ha també unes músiques porto-riquenyes que les recupera. El Bad Bunny, per exemple, està portant a la, dintre dels seus músics, amb els que toca en directe, nens joves de les escoles de música de Puerto Rico, que els està fent, els està donant l'oportunitat de poder tocar. Doncs és a dir, que és un noi molt respectat a la illa, perquè jo, mira, que ja saps que sóc amb aquesta cosa, sóc molt escèptica.
0: Una mica com jo.
1: Però he tornat de la illa amb una altra visió de la feina de reivindicació que està fent.
0: Això és molt interessant.
1: Anem a treure pit i anem a demostrar
0: que
1: nosaltres podem ser tan importants com qualsevol altre. No?
0: I això és també fer salut d'alguna manera, és a dir, defensar els teus orígens, d'on ets, la teva manera de parlar, la teva manera de ser, com has estat criat.
1: I ara diré una cosa ja per acabar, perquè s'acaba la secció, però diré que aquesta illa heu d'anar sí o sí, per què? Perquè és econòmica, no és molt cara, funciona amb dòlars, és veritat, t'has de treure l'est,
0: el paper per anar als Estats Units.
1: Per entrar als Estats Units, perquè és el mateix.
0: Però,
1: els policies, tothom parla castellà, més que l'anglès, són bilingües, el fan servir com nosaltres el català i el castellà.
0: Quina meravella, doncs, ja m'han entrat ganes d'agafar un bitllet a Puerto Rico i anar-me-n'hi, però d'aquí un temps, perquè ara tinc molta feina. En fi, Alicia, gràcies per portar-nos al Carib, que és meravellós fer-ho a través de la ràdio.
1: Viva la cultura boricua!
0: Viva!
2: En bones mans, la salut des de la ràdio.
0: Pues así hemos llegado al espacio de noticias con Belén Gómez del Pino. Belén, buenos días.
3: Buenos días, Robert. Hoy no hay noticias.
0: ¿Cómo que no hay noticias?
3: Voy a ser más precisa. Quiero decir que cedo todo mi espacio a una sola noticia.
0: Ah, vale, vale, ya sé por dónde vas.
3: Es que lo merece, ¿a que sí? ¿Se lo contamos a todo el mundo?
0: Sí, vamos a contárselo ya. Belén, dale.
3: Empiezo por el principio. Se acaba de celebrar en Chicago ASCO, que es el congreso más importante del mundo en materia de cáncer. Es el de la Asociación Americana de Oncología, el mayor y más prestigioso encuentro anual en cáncer, en el que se presentan las últimas investigaciones y ensayos clínicos. Y ese congreso reserva una sesión especial, el plenario, para los trabajos más relevantes y con mayor potencial para cambiar la práctica clínica en atención de pacientes con cáncer. Cinco estudios este año, y uno de ellos levantó la sala con varios miles de oncólogos en un aplauso de más de un minuto que interrumpió la presentación del doctor Brian Wolpin. Escucha, escucha el momento.
4: The primary endpoint of the RASolute 302 study evaluating overall survival in the RAS G12 population demonstrated a statistically significant improvement in overall survival.

0: per millorar els tractaments de càncer de pàncreas, hi han sigut molts, i aquest és el millor resultat que mai hem tingut. És l'estudi demostra doblar la supervivència dels malalts i un absolut canvi d'estàndard de tractament, i sobretot això, no? que mai ho havíem aconseguit amb aquesta dimensió.
1: Ens deia la Belén, estem davant d'un dels tumors més letals que hi ha. El càncer de pàncreas té molt poca supervivència, no?
0: El càncer de pàncreas a dia d'avui és el tumor que té una pitjor supervivència als 5 anys. És el tumor amb el que hem aconseguit menys avanços en supervivència en els últims 10 anys, i a pesar que ho hem intentat, els malalts, els investigadors, tots, no? I hem fracassat una vegada i una altra, i per tant s'ha quedat a la cua de les pitjors supervivències. Per tant, és una notícia absolutament extraordinària.
1: És extraordinària perquè, a més, està això en fase 3, vol dir que ja està... De fet, em corregirà vostè, als Estats Units d'Amèrica ja s'està aplicant en humans i a Europa ben aviat, no?
0: Exacte, és un canvi de tractament. Vol dir que a partir d'ara aquest és el nou estàndard de tractament. Als Estats Units l'aprovació del fàrmac, la comercialització del fàrmac serà molt poc temps perquè l'agència regulatòria ha donat una acceleració ràpida. Això vol dir que en pocs mesos tindrem el fàrmac disponible allà, i ara ja tenen un accés al fàrmac per un accés expandit. I a Europa a nivell regulatori necessitem una mica més de temps, però evidentment quan les agències regulatòries així ho considerin, això serà un fàrmac comercialitzat i un nou estàndard.
1: Això passava als Estats Units d'Amèrica, en aquest congrés ASCO a Chicago. Evidentment estem parlant d'un lloc on la recerca és molt més important potser que Europa, però a Europa podem, diguéssim, treure pit del múscul que tenim aquí, no?
0: I tant, i a més jo vull destacar que el nostre país, en aquest cas a Espanya, doncs 4 centres van participar en aquest estudi, i això va ser gràcies doncs, a la feina feta anteriorment, i que a Espanya es fa bé aquesta feina d'investigar, i per tant les companyies farmacèutiques, els sponsors, confien en el nostre país, en els nostres investigadors. Per tant, crec que és molt important que s'han pogut beneficiar pacients del nostre país d'aquest fàrmac ja, i tot el que ve ara, tindrem molts estudis amb aquest fàrmac o amb d'altres inhibincarràs en el nostre país a partir d'allà, i per tant sí, jo crec que ho hem de dir amb orgull, que els nostres investigadors i els nostres pacients fan molt bé la seva feina.
1: Teresa Macarulla, primer gràcies per la tasca que fa vostè com a capital mèdic d'aquest país i del món sencer, i gràcies per atendre la nostra trucada, que vagi bé.
0: Gràcies a vostès.
2: A Onda Cero Catalunya, en bones mans, amb Robert Calvo.
1: Són les 7, i això és En Bones Mans. És Onda Cero Catalunya. Un programa de ràdio que avança cap a les 8 del matí i no para. De seguida escoltarem la història de vida de la Carolina Ortiz, que és pacient de fibrosi quística. Sabrem en què consisteix aquesta malaltia escoltant-la a ella i també al seu doctor, que estarà aquí a l'estudi. Després vindran en Pitu Sitges i en Roger Barrull, entrenador i nutricionista respectivament d'aquest programa. Cadascun a parlar-nos de la seva matèria. I després d'ells, ens relaxarem passant les pàgines d'un nou llibre que ens portarà en Fran Toro a la biblioteràpia. Aquesta que fem amb els llibres que curen. Rubricarà aquest programa de ràdio la Míriam Franc amb les seves curiositats. Per tant, quedin-se a la ràdio. Siguin benvinguts, benvingudes a l'antena d'Onda Cero Catalunya, una ràdio magnífica que els prepara a vostès que ens escolten uns matins dominicals estupendos. Estupendos, fins i tot per a vostè. Sí, sí, vostè que acaba d'obrir un ull i encara està tapat. Va, no sigui tímid, surti del llit.

0: respiratori i que, per tant, fa que els pacients i les pacients els manqui l'oxigen en molts moments. Els parlo de la fibrosi quística, una malaltia genètica que afecta principalment els pulmons i el sistema digestiu i que durant molts anys va estar associada a una esperança de vida molt curta. Doctor Antonio Álvarez, què tal? Bon dia.
1: Bon dia a tots.
0: El doctor Álvarez és coordinador de la unitat de fibrosi quística d'adults de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i investigador del Vall d'Hebron Institut de Recerca, i amb ell ara descobrirem com afecta aquesta malaltia a les persones pacients i també com avancen els tractaments mèdics en aquest sentit. Però abans, algunes dades. La fibrosi quística és una malaltia genètica greu comuna amb més de 2.500 afectats a tota Espanya. Té una alta prevalença de portadors sans, un de cada 35. El cribratge neonatal i les unitats especialitzades com aquesta de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona o de l'Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, permeten diagnòstics primerencs i tractaments avançats, incloent-hi assajos clínics de teràpia gènica. Pel que fa a això, el diagnòstic i el cribatge, a Catalunya hi ha aquest programa per al diagnòstic precoç i com a unitat de referència hi ha aquest Hospital Universitari del Vall d'Hebron, que destaca per la recerca i que inclou pacients en assaig pioners de teràpies que ara comentarem i coneixerem en primera persona. L'Hospital Sant Joan de Déu, per part seva, és referència en pediatria, en molts àmbits, però en aquest també, i amb tot, a més de tot això, hi ha l'Associació Catalana de Fibrosi Quística, que és una entitat activa que ofereix suport, acompanyament, assessorament i que fomenta la recerca. Bé, doctor, en primer terme, expliquem a l'audiència què és la fibrosi quística i com afecta les persones pacients.
1: Bé, Rubén, l'has avançat.
0: Robert.
1: L'has avançat una mica en la introducció. Com deies, és una malaltia genètica, és a dir, els pacients neixen amb ella, s'hereta dels pares, per tant, no és una malaltia contagiosa, va escrita en els gens, i afecta sobretot els pulmons i el pàncreas, l'aparell gastrointestinal. Uh-huh. Però no són els únics afectats. Sí que l'aparell respiratori és el que marcarà el pronòstic de la malaltia, la seva afectació, però també pot afectar l'aparell reproductor, uh-huh, o, bueno, ens afecta també a la pell, a la suor, al tipus de la suor. I es caracteritza bàsicament perquè per aquesta alteració genètica hi ha una proteïna que tenim a les cèl·lules epitelials que actua com un canal de clor i que és essencial perquè les secrecions siguin més fluides. En una persona amb fibrosi quística, aquesta alteració fa que les secrecions siguin molt més denses, molt més espesses, i llavors aquesta secreció fluida que tenim al pulmó en la persona fibrosi quística, al ser tan densa i espessa, queda com enganxada, i això a la vegada atrapa els microbis, els gèrmens que hi ha a l'ambient, que acaben colonitzant aquesta via aèria i provocant, pues, la infecció i inflamació que es va repetint i perpetuant, que acaba donant lloc a un deteriorament dels pulmons, dels bronquis, amb el desenvolupament de bronquièctasis. Uh-huh. I això a la via aèria, però al pàncreas, per exemple, aquestes secrecions són també més denses, més espesses.
0: És a dir, acaben afectant gairebé tot l'organisme.
1: Allà on hi ha secreció, uh-huh, on hi ha alteració d'aquesta proteïna, i pràcticament totes les cèl·lules del cos en major o menor grau tenen aquesta proteïna, uh-huh, clar, si no funciona o funciona malament, tindrem alteració.
0: Hem escoltat el doctor Antonio Álvarez i ara volem escoltar la part afectada dels adults, una pacient que ens visita avui a l'estudi.

0: A Carolina Ortiz va amb una mascareta, ha estat tota l'estona amb mascareta al costat del doctor i meu, i clar, és que ella s'ha de protegir molt en el seu dia a dia, i això és també una cosa que ens explicarà perquè ho entenguem totes i tots. Carolina Ortiz, què tal? Bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Gràcies per venir a la ràdio.
1: Ah, tu per convidar-me.
0: Molta il·lusió que puguem parlar d'un tema tan desconegut per a moltes persones com aquest amb el doctor que ens ho explica tècnicament i amb la pacient que ens explicarà com és el seu dia a dia. Quina creu, no?
1: Sí, sí, sí. Sobretot es toda la inversión de tiempo de cada día. Es cierto que yo tuve una infancia, una juventud que no necesitaba tantísimo medicación y tantísimos tratamientos, pero cuando tengo 53 años, entonces llegar hasta aquí, pues es pura dedicación.
0: Claro, tú me comentabas que fuiste diagnosticada a los 20, ¿no? Aproximadamente.
1: 21.
0: O sea, llevas 30 años con la enfermedad. Entonces, en estos 30 años, ¿cómo ha evolucionado tu enfermedad y también el tratamiento?
1: Vale, mira, yo solo quería decirte una cosa, que es que la enfermedad la tengo desde que nací.
0: Ah, vale.
1: Y enferma he estado desde que nací.
0: Bueno, eso nos decía el doctor, ¿no? Que es una enfermedad genética que se acaba heredando.
1: Sí, y yo tosía a todas horas. Tosía en el colegio, me echaban de la clase. Tosía en la habitación, mi hermana me echaba de la habitación por la noche. Tosía a todas horas. Pero como era una niña muy vital y hacía mucho deporte y siempre estaba alegre, pues nadie se podía imaginar que tenía esta enfermedad. Antes no se hacía el cribado neonatal, entonces no se podía saber.
0: Que important això, doctor, que diu la Carolina, del cribatge neonatal, que és a dir que quan el nen, el nadó ha de venir al món, ja se sap durant la gestació si pot desenvolupar aquesta fibrosi quística, no?
2: Sí, tot nadó al néixer, a la prova de la gota de sang del taló, que escriuen diferents malalties, una d'elles és la fibrosi quística.
0: Com és el dia a dia de la Carolina? És a dir, dediques les teves coses, evidentment, fas la teva vida normal, però ara mateix ella porta una mascareta, en molts moments del dia m'ha dit que ella va coberta amb la mascareta, és a dir, que allò que van viure la resta dels humans el 2020, ella en tenia un màster en mascaretes, no, ja?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que fue de las pocas familias que se encontró en casa con dos cajas de mascarillas, un litro y medio de alcohol.
0: ¿Ah, sí?
1: Presté mascarillas y alcohol a todo el barrio.
0: Claro, claro, claro.
1: Yo me quedé muy encerrada en casa porque teníamos mucho miedo.
0: Claro.
1: Y entonces repartimos mucho material.
0: ¿Cuánto tiempo te puedes pasar de baja en cada crisis, digamos?
1: Mira, el año pasado tuve mucha suerte, y yo soy profesora de instituto, estuve trabajando todo el curso y estuve de baja 2 meses y medio. Tuve una hemoptisis. Y se me repitió un poquito y se me controló, con lo cual tuve mucha suerte y pude acabar. Acabé muy cansada es agotada. Me pasé medio verano recuperándome y cuando me recuperé, bueno, tuve otra crisis en agosto, me inflamé mucho, mucho, mucho y perdí mucho peso.
0: Ja. Doctor, en aquestes persones pacients que estan en aquest nivell, clar, jo entenc que la Carolina és una dona activa als 53 anys, i per tant vol fer una vida normal, tot el normal que es pugui. Però no sé si es valora en cada cas si aquesta baixa ja ha de ser una malaltia, una incapacitat permanent.
2: Clar, això és cert, no? La cura de la malaltia porta molt temps a la persona que la pateix. I se li han de donar facilitats perquè pugui desenvolupar i tenir cura de si mateix, fer tots els tractaments. El tema de les incapacitats és una cosa que l'Associació de Pacients amb Fibrosi Quística, l'Associació Catalana, ha treballat moltíssim i és una gran força que està aquí al costat fent recolzament a totes les persones amb fibrosi quística, perquè de vegades no és tan clar que les persones puguin disfrutar d'aquest temps, d'aquesta baixa, perquè si tenen treballs de fa poc temps, doncs això els hi pot penalitzar. O sigui, és un repte per la malaltia tenir aquest temps, disposar d'aquest temps. I volia, que m'he equivocat abans, he dit que el programa de cribat havia començat el 89.
0: Sí?
2: No, va ser el 99.
0: Una mica més tard.
2: Van començar els primers, però no tan d'hora.
0: Fa uns quants anys ja. La Carolina es dedica a la docència, i, clar, estava pensant en l'aula, que és un niu de virus. Les escoles són un niu de virus, en general.
1: Sí.
0: Llavors, tu encara vas sobreprotegida, no?, a
1: sí,
0: treballar.
1: Sí, sí. Jo tinc una adaptació laboral i em va dir la metgessa que anés amb mascareta. Però, clar, t'ho imagina't fer classes amb mascareta.
0: Tota la vida.
1: De vegades puc i de vegades no puc, m'ho feu.
0: Mira, això és molt gràfic. És perfecte que ens ho expliqui la Carolina, perquè el que vam viure la resta d'individus al 2020 i 2021, que ens molestava tant la mascareta totes hores i que ens la volíem treure totes hores, era normal, no passa res, és normal. Ens ajuda a entendre aquesta reclusió que vam viure a la cara, que ens havíem de comunicar amb la mirada i que havíem d'anar tapats i desinfectats tota l'estona, ens ajuda a entendre el seu dia a dia. És sí. a dir, la seva vida és així des de fa 30 anys.
1: Sí, la meva i la de la meva família, i els meus amics s'han acostumat. Jo crec que m'estimen molt, jo des d'aquí els saludo, els estimo molt, i sé que fan molts sacrificis per estar amb mi. Jo vaig descobrir, després de la Covid, vaig perdre molts amics i vaig guanyar moltíssims més.

0: perquè és un sacrifici i llavors eren més sacrificis amb mi, sempre a l'aire lliure, encara que sigui desembre, si volien estar amb mi 2 metres, i sempre a l'aire lliure, no tothom estava disposat a fer tants sacrificis.
1: Llavors no eren amics.
0: Potser no tant, però és que és complicat també, eh?
1: El doctor Álvarez es dedica a fer recerca al Vall d'Hebron, Institut de Recerca, al Vall d'Hebron, que és l'hospital de referència a Catalunya, hi ha moltes coses, en aquesta també. I per on avança la recerca ara mateix, doctor? Quin arsenal terapèutic tenim a la mà per a aquestes pacients i aquests pacients que no hi ha la cura ara mateix damunt de la taula, però com estem avançant?
2: Estem avançant a passes molt de gegant, perquè en poc temps hem pogut disposar dels moduladors d'aquests medicaments que ja tracten la causa de la malaltia, i està canviant de forma espectacular l'expectativa de vida de les persones que es poden beneficiar d'aquests tractaments.
1: I poden així, d'aquesta manera, les pacients i els pacients respirar.

0: això que fa vostè ara mateix, que està fent mecànicament, però que hauríem de fer conscientment, que és respirar, que és fer això. Això que fem de manera inconscient, però que ho hem de fer de manera pensada, meditada, això a la Carolina li costa a vegades horrors, no?
1: Sí, sí, la veritat és que sí. Darrerament una miqueta més.
0: Ja, ja.
1: L'edat fa això.
0: I què et diu el teu doctor, que és el senyor Álvarez, que està aquí al seu costat? Que, quan et podrà donar l'alta? Quan li podem donar l'alta a la Carolina?
2: Bueno, esperem que cada vegada puguem espaiar més les visites amb això dels tractaments, i això ja ho hem pogut veure amb les persones que es poden beneficiar.
0: Quantes vegades es veuen vostès a l'any? No sé.
2: Pues la freqüència igual de visita, o sigui, és sempre que necessiti, però bueno, millor...
1: La mitjana potser és 2 mesos, cada 2 mesos.
0: Cada 2 mesos.
1: Sí, abans era 3, i darrerament cada 2... Sí, no, ell em demana espaiar-lo una mica i jo em fa por i dic, no, no, millor deixem-ho en 2, perquè, bueno, tinc pors.
0: La Carolina té 53 anys, entra, diguéssim, a la segona meitat de la vida, no? I en aquesta segona meitat, no sé si l'envelliment evident de la vida acaba afectant aquesta malaltia encara més.
2: Sens dubte, perquè, clar, ara, diguem, tenim pacients adults i cada vegada més grans, però, clar, són pacients que per la... seva càrrega de tractaments durant tota la seva vida, i hi ha persones que estan amb el tractament des que van néixer, i tractaments complicats i agressius, doncs vulguis que no, això passa factura al cos també, amb el que fa que haguem de vigilar més de prop, doncs, el possible desenvolupament d'una insuficiència renal, una insuficiència hepàtica, o la pressió de la diabetes, etc., perquè el risc és més gran també.
0: Bé, doncs, ha estat molt interessant aquesta xerrada, perquè hem conegut una malaltia que encara no havíem tractat des que jo faig aquest programa, i és interessant conèixer-les totes. És minoritària, però jo no ho és tant de minoritària, perquè afecta moltes persones, i a més afecta una cosa tan crucial com respirar, com l'aire que respirem, que a molts, afortunadament, és molt fàcil, però a altres, com la Carolina, no és tan fàcil. Carolina, doctor Álvarez, gràcies per haver vingut a l'estudi, i fins al proper, que vagi bé.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu per dedicar aquest temps i aquest espai a difondre i conèixer la malaltia.
3: A Onda Cero Catalunya, en bones mans, amb Robert Calvo.
0: I ara és hora de començar a moure el nostre cos. Pitu Sitges, com estàs? Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: En aquest dia internacional que celebrem tantes coses importants i que està marcat el calendari, i que m'agrada molt que hi hagi aquestes celebracions que coincideixen en un dia. És el Dia Mundial del Supervivent de Càncer. Pitu, segurament moltes persones que han anat al teu centre esportiu, altres no, malauradament, però moltes sobreviuen a dia d'avui gràcies a la força de l'exercici físic, no?
4: Sí, correcte.
0: A banda d'això, és el Dia Mundial del Vencejo, que és un ocell molt maco.
4: Ai, que bonito.
0: És el Dia dels Drets al Naixement.
4: Oh.
0: I és el Dia de la Inocuitat dels Aliments.
4: Ah.
0: Que vol dir que és una jornada marcada per les Nacions Unides al calendari per donar a conèixer, detectar i prevenir els riscos que poden ocasionar els aliments en la salut de les persones, generant accions que contribueixin a la seguretat alimentària, l'economia, la salut i el desenvolupament sostenible. En parlem al llarg del programa d'avui amb els teus companys, amb Roger Barrull, que clar,
4: sí.
0: D'aliments en parlat molt ell. Tu què ens vens a explicar avui?
4: Mira, jo vinc a explicar... perquè com la gent es comença a espavilar per les vacances i la gent comença a fer vacances... Mm-hmm.

0: la importància de seguir fent exercici a les vacances.
1: Encara que sigui amb unes garrafes d'aigua.
0: Sí, o diferent, no, no necessàriament sigui això, aixecar aigua o paquets d'arròs.
1: Sí.
0: Ho has fet algun cop?
1: Sí. Les garrafes, és que, a més, una persona que, bueno, que es dedica al món de la pèrdua de pes, diguem-ho així, em va dir, coge dos garrafes d'aigua en cada mano i veràs tu peso que t'has quitado d'encima, i llavors vaig dir, ah, si me'l torno a posar vol dir que m'estic aixecant a mi mateix. Vaig agafar un pal d'escombra i ja està.
0: Clar. És que...
1: Sí. Unes peses rudimentàries. Sí. No ho facin a casa. Sí. No ho facin.
0: Quanta gent haurà fet això?
1: Sí. Quan... En pandèmia.
0: Sí.
1: Va, bueno, explica'ns.
0: Vull explicar això perquè jo crec que és molt important i molta gent em diu, què puc fer en verano? Doncs pues mira, jo t'ho explico. A l'estiu, tots...
1: Tot a cuca viu.
0: Tot què?
1: A l'estiu, tot a cuca viu.
0: Anna.
1: No sabia aquesta dita? No. A l'estiu, tot a cuca viu.
0: Ah, vale. Pues llavors t'explico. Jo sempre dic, fes coses diferents que fas durant durant l'any. És a dir, les vacances són per descansar. El que passa que la gent agafa aquest hàbit de vaig a descansar en no hacer nada. Mm-hmm. Què passa? Que després, quan han de tornar al gimnàs, se'ls fa un món. Pues lógico que se t'haga un mundo. Se me hace hasta a mi. Saps? Llavors, intenta fer exercicis diferents a lo que normalment fas a la teva planificació d'exercicis al gimnàs. En comptes d'anar a un gimnàs, vés a passejar.
1: Veus?
0: Per exemple. O vés a la platja i te fiques a l'aigua i
1: caminàs nades... a la vora de la mar. Aquí també vam emetre un reportatge aquest hivern passat. Bueno, sí, ja ha passat, diguéssim, el més dur de l'hivern, que vam explicar les propietats de l'aigua del Mediterrani en la circulació de les persones grans, sobretot. Això és una cosa que ja sap molta gent, però ho vam explicar aquí. I vam fer un recorregut per la història de la talassoteràpia al llarg de la... Vaja, des de l'antiga Grècia fins avui.
0: És que és molt bo anar a la platja i caminar per la sorra va superbé.
1: Molt bé.
0: Per treballar tot el que són els lligaments interns, externs, creuats.
1: I això ho fem molt quan arriben aquests mesos de calor.
0: Sí, però que em sembla bé. És a dir, fes exercici, vés a passejar, en comptes de ficar-te a la tovallola, doncs camina una miqueta per la vorera, o vés a passejar a la muntanya. Pots fer fer esports d'aigua. El kayak. Ai, m'encanta el kayak.
1: I t'encanta l'estiu, ho estic notant, eh?
0: M'encanta. Mira. No creguis, m'agrada més la primavera.
1: Ah, sí?
0: Sí, perquè la calor m'agobia molt.
1: A mi també. Mira, Montserrat Roig escrivia al diari Avui, l'any 1991, el 16 de juny del 1991, escrivia: comencem a suar i les àvies tornant a dir que a l'estiu tot a cuca viu.
0: Tot a cuca viu.
1: Encara que hi ha cuques i cuques. Respirem perquè s'han acabat els mesos caníbals. Se n'ha anat el pobre març, tan bescantat, que mata la vella i la jove s'hi pot, i ens passem l'hivern tot esperant l'estiu, i a l'estiu ens sentim infeliços, una mica farts de vaguejar perquè sí.
0: Oh!
1: Això és de l'any 1991. Per tant, a l'estiu tot a cuca viu.
0: I la cuca què es refereix?
1: Les cuques, carinyo, les cuques.
0: Paneroles.
1: Per exemple, les paneroles es sorgeixen a l'estiu, també.
0: Que bé, ara l'heu pillat.
1: A veure, ara a l'estiu, tot a cuca viu és un sentit figurat del que passa en aquesta estació de l'any, que vol dir que l'estiu, que és eclosió, la gent surt al carrer, i estem tots al carrer, i anem a la platja, i anem a la muntanya, anem a la piscina, tot a cuca viu.
0: Ara estava una miqueta espès.
1: Sí, ja et veig, que t'has llevat una mica espès. Seguim, va.
0: Seguim. Llavors, això, és a dir, buscar l'horari, és a dir, no vagis a plena hora al sol, però sí que, per exemple... Kayak m'encanta, que és el que et deia.
1: Sí, però escolta una cosa, kayak? Qui pot anar a fer kayak?
0: Tu, jo, pues a la platja, a rius...
1: Ho pots fer una platja oberta, això?
0: Sí.
1: Ah, molt bé.
0: El rafting, per exemple,
1: també. Llobregat, per exemple.
0: Bueno...
1: No, el Noguera Pallaresa, millor. Sí, millor. El Noguera Pallaresa, millor.
0: Millor, per exemple, ruta en bici, això m'encanta. Anar amb bicicleta, que no sigui difícil, és a dir, tampoc fa falta pujar a Tourmalet, però que, ostres, un passeig bonic...
1: Molt bé.
0: I a part que és superromàntic.
1: El Tour de França.
0: Sí. Una sessió de ioga a la platja.
1: Sessió de ioga a la platja,
0: sí,
1: molt bé.
0: Sí, jo he fet molts cops, a les
1: si
0: 8 del matí...
1: Si veuen un paio a les 9 del matí fent posturetes a la platja, és en Pitu Sitges. Saludin-lo.
0: Sí, doncs ve molta gent, eh?
1: Ah, sí? Amb tu, del centre esportiu?
0: I no centre, perquè a vegades ho penjo a les meves xarxes...
1: Doncs m'he a la platja.
0: Un cop... 120.
1: 120?
0: Sí, ahir en el fòrum.
1: Quina poder de convocatòria.
0: Sí, doncs la gent va estar molt bé. La veritat, molt còmoda. A l'estiu hi ha molta gent que fa això, eh? Que fa exercici a l'aire lliure. Ostres, i si jo vaig a fer una classe per mi, perquè a vegades m'agrada entrenar per mi, i hi ha gent que s'apunta, pues bienvenido, o sea.
1: És a dir, el Pitu fa allò que dèiem una vegada amb la Carmen García Mateos, amb la nostra psicòloga de capçalera, que deia, què te creus, que la psicòloga no va al psicòlogo? Claro que va al psicòlogo.
0: Totalment.
1: Doncs el monitor de fitness també fa fitness per si mateix.
0: Clar, és que jo sempre dic el mateix. Jo quan vaig al centre esportiu, jo no vaig...

0: a fer la classe per mi, jo faig la classe per ells. I estic pendent per ells. Llavors,
1: has vist que important això que diu el Peter?
0: Clar, és que jo quan vaig a entrenar per mi, em centro en mi mateix, però quan estic al centre esportiu, jo haig de cuidar amb ells.
1: Per això aquí fem ràdio pels demés, pels que ens escolten, que són els que fan la ràdio possible. No fem ràdio per escoltar-nos a nosaltres mateixos. Per això ja tenim un micròfon a casa i fem ràdio de joguina a casa.
0: No, però és veritat, és així, i és molt important. I jo sempre dic als monitors, quan estic al centre de formació, als meus alumnes els hi dic, tu tienes que entrenar.
1: Saps què faig jo a casa? És que ara això li enviaré a Lluís Soler i Roca.
0: Què fas?
1: Jo, li dic moltes vegades i ell no em creu. Jo a casa, quan poso la música, normalment mocedades, perquè és el que més sona a casa, quan poso la música, o em poso una playlist, una llista de reproducció...
0: És el xucutxu del tren? Xucutxu del tren,
1: no,
0: és mocedades?
1: No, això és el consorci.
0: Ah, bé, sabia que era...
1: Per ahí, sí. Doncs quan poso música a casa, la que sigui, vull dir, amb una varietat, som molt eclèctic jo aquí on em veus. Doncs jo faig Europa FM a casa, jo presento les cançons a casa, com mentre frego plats o frego el lavabo, i llavors això faig...
0: Això ho feia abans jo.
1: Ah, sí?
0: Sí. Con les cintes de casset, rebobinava amb el bolivic i posava, i me pensava que era Juanma Romero.
1: Ah, i Juanma Romero, que el poden escoltar aquí els caps de setmana amb el seu programa Me Pones, a Europa FM.
0: Sí, doncs jo feia igual. Començava una locució, baixava el volum, pujava el volum...
1: Molt bé. Que xulo, tu. Li direm a Juanma un dia, li direm. Sí. Pitu, gràcies per venir.
0: Gràcies a tu.
1: Adéu.
2: En bones mans. La salut des de la ràdio. En bones mans.
1: Un programa que cada setmana a aquesta hora es fixa en l'alimentació, en allò que ens emportem a l'estómac, com ens afecta i com ens ajuda a moure la nostra vida, el nostre dia a dia. I d'això en parlem cada setmana aquí amb en Roger Barrull i Pérez. Roger, bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, com estem?
1: Molt bé, aquí alegres un diumenge més d'estar a l'antena de la ràdio per explicar coses molt interessants i a vegades per passar una mica de revista al comportament humà. Fa uns dies, aquest home que ara escolten, amb el qual doncs, parlo habitualment durant la setmana per preparar els temes, li vaig dir, mira, estic en un supermercat i veig aquests iogurts de proteïna dels quals ens vas parlar fa uns dies. Li vaig fer una fotografia i em va dir, què fas al supermercat abans de dinar? I jo vaig dir, doncs és veritat, però intento fer el cor fort, a vegades no em surt, intento fer el cor fort i no comprar aquelles coses que compraria, evidentment, perquè tinc molta gana.
3: Sí, això és que tens molta força de voluntat i l'estàs posant a prova, i això té mèrit, té mèrit. El que passa és que no podem dependre de la força de voluntat perquè és traïdora. Llavors, el que deies tu és que, clar, a l'hora de sopar o a l'hora de dinar és un moment crític per diversos motius que juguen a la nostra compte, si som al supermercat a l'hora que hauríem d'estar menjant.
1: Vagis a l'hora que hi vagis, al supermercat, sempre acabaràs picant d'alguna cosa, la que sigui, que no estava ni a la llista de la compra ni tampoc et convé.
3: Si això passa, el que és una solució molt bona és anar sempre amb una llista i dir, això és el que he de comprar i peti que peti, compro això. I s'ha acabat. El que passa és que, clar, al llarg del dia anem prenent decisions, això ho saben molt bé els psicòlegs, els psiquiatres, que vas prenent decisions i aquesta força de voluntat se't va esgotant. Si comences el dia amb l'alimentació molt quadrada, molt restrictiva, molt quadriculada, i després al llarg del dia a poc et vas esgotant, perquè l'estrès al dia a dia de la feina, etc., et va traient aquesta força vital de voluntat, doncs al final arriba el vespre i estàs desesperat i no tenim energia suficient per no acabar caient en aquestes trampes, no? I el supermercat és un lloc trampós perquè al final és un lloc on es venen productes i l'interès és vendre productes que generin beneficis. I quins productes donen més beneficis? Doncs els ultraprocessats.
1: Això que diu en Roger és molt interessant perquè els supermercats, això no és nou, que els expliqui jo a vostès, perquè ja ho saben vostès, però tenen una estratègia, i que a més a més té un estudi de mercat i té una inversió psicològica en tot plegat, que és com ens condicionen en aquest moment que invertim allà de compra, no?
3: Clar, aquí hi ha moltes coses. Quan tu tens gana, tot el que té color, tot el que és acolorit, tot el que té sucre, tot el que té greix, tot el que té sal, aquests productes ultraprocessats que tenen tot alhora, doncs criden molt més l'atenció, no? Evolutivament estem doncs, més preparats per trobar aliments que ens cridin l'atenció i que siguin productes calòrics. Llavors, la indústria alimentària utilitza

0: això al seu favor. Després, una cosa que passa molt habitualment, que és quan anem amb gana, per exemple, no a buscar ultraprocessat, sinó a buscar el pa. Si anem abans de dinar o abans d'esmorzar, és molt típic allò de m'agafo una mica la punteta per treure'm la gana, no? I després, una altra qüestió que és prou important, que és el pressupost o el que gastem en una compra, es dispara. Si anem amb moltíssima gana, al final acabarem gastant més, perquè hi haurà coses que no havíem previst i que la nostra gana ens jugarà a la contra i ens podrà. I per tant, això també hem de tenir en compte, que potser comprarem més al compte, gastarem molts diners, acabarem malbaratant aliments.
1: Això és interessant, perquè més enllà del que afecta la nostra alimentació i el resultat del que mengem, també hi ha una part econòmica que és molt important. Si vostè no es fa habitualment llista de la compra, doncs no ho sabrà, però si vostè hi ha hagut un temps a la seva vida que no l'ha fet i que després ha pres un ordre amb aquesta llista de la compra, es nota en l'economia individual i familiar que no te cuento.
0: Sí, es nota moltíssim, es nota moltíssim. Llavors, què hem de fer? A veure, el número 1 seria anar a comprar havent dinat o... A veure, havent sopat és molt complicat, perquè amb els horaris que tenim és complicat després de sopar, però anar al supermercat amb una hora planificada durant la setmana, que sapiguem que anirem amb el cap fred, perquè ja haurem menjat, haurem complert les nostres necessitats bàsiques, energètiques, i per tant estarem a disposició de no caure en aquestes trampes.
1: I en aquestes trampes que ens pot posar el supermercat, et faig una pregunta, a veure si tu, diguéssim, segueixes el mateix patró que faig jo. Quin seria el primer carril, el primer lineal del supermercat que hauríem de trepitjar? I per quin ordre hauríem d'arribar a l'últim? És a dir, no sé si hem d'anar primer al producte fresc abans que el producte envasat, o hem d'anar primer a la zona del pa o de la pasta, no ho sé.
0: Aviam, jo crec que estaria molt bé primer conèixer el supermercat al qual anem, perquè així també podem identificar quins són els passadissos, amb acut, quins són els passadissos, on estan els productes frescos, on està la verdura, la fruita, els llegums, on està el peix, la carn... Quan tinguem tot això cobert, llavors, segurament haurem de passar per zones que seran més perilloses, però si sabem i coneixem el supermercat i tenim una llista, doncs podrem passar totes aquestes trampes que ens posen.
1: I, per tant, en aquest cistell de la compra que acabem fent, hem de tenir tots aquells elements que ens aporten els nutrients necessaris que necessitem pel dia a dia. Ho dic perquè hi ha gent que va a la compra i surt del supermercat sense res que alimenti. Són coses saciants, però no alimenten.
0: Exacte. Això, a veure, això té una explicació, i és que no és el supermercat o no és la indústria qui juga a la contra, sinó que al final som nosaltres mateixos i la indústria al final se n'aprofita, no? Llavors, nosaltres, quan tenim l'estómac buit, quan fa moltes hores que no mengem, segreguem una hormona que es diu grelina, d'acord? Mm-hmm. Aquesta grelina és una hormona que el cervell la capta, i l'hipotàlam del cervell, que és una estructura central del cervell, i activa centres de recompensa. Llavors, això, quins aliments o quins nutrients o quins elements a la dieta activen encara més això? Doncs tot el que són greixos, sucres, tot el que és solucionar ràpidament una crisi energètica que tenim a dins, que és bàsicament la gana, doncs la grelina busca que ens alimentem, no? Després, quan n'hem menjat, la grelina aquesta baixa i normalitzem. Després, hi ha un problema, i és que tenim una part del cervell també que és molt... que és la part més lògica, és potser l'escorça prefrontal. La gana intensa disminueix aquesta activitat, segresta l'escorça prefrontal, i no prenem decisions lògiques, no controlem tant els impulsos, i clar, en el context d'un supermercat amb tot ple de galetes, de gelats, de brioixos, patates fregides, és impossible controlar-nos amb això. Llavors tenim un sistema més, la part del... penso que és el sistema límbic, que és més emocional, i ens controla més amb aquesta gana, no? Aquí té a veure també la gana emocional, no? El pagar l'estrès a vegades amb el menjar. Llavors això ja és el còctel Molotov perfecte.
1: Jo el faig de tant en tant, Roger, i m'equivoco en això, perquè a vegades un diu... Avui he tingut un mal dia, no? Doncs avui aniré a aquell restaurant... no és ni restaurant, aquell lloc de menjar ràpid, i m'emportaré una hamburguesa d'aquelles i ja està.
0: Sí, clar, això és un error, això és un error. Això ho hem de dir, no hem de ser... hem d'entendre, no?, la situació que pugui estar passant cadascú, però com a tal és un error, perquè al final estem encara agreujant més el problema, no? I després Hi ha un tercer factor que volia

0: comentar, que és que nosaltres, quan estem acostumats a menjar sempre a les mateixes hores, el nostre propi ritme circadiari genera respostes hormonals anticipatòries. Què vol dir? Que si sempre dinem més o menys cap al voltant de les 2 de la tarda, doncs cap a aquella hora el nostre cos ja comença a preparar-se pels aliments que vindran i per absorbir millor els nutrients. Per exemple, hi ha una hormona que és la insulina, que se segrega un cop hem menjat. Què fa la insulina? Doncs porta el sucre que ens va entrant al torrent sanguini, el va portant a diferents òrgans perquè se'n puguin, com el múscul o el teixit gras, perquè puguin aprofitar-ho, no? aquesta glucosa. Llavors, si la insulina què fa? Baixa la glucèmia, baixa el sucre que tenim a la sang, la glucosa. Si anem amb una certa hipoglucèmia, segurament tindrem encara més gana i encara estarem més dèbils, més vulnerables, de cara a tot el lineal d'ultraprocessats del supermercat. Per tant, és la bomba, és la tempesta perfecta.
1: Sí, queda clar, i ens queda clar un concepte, la grelina, que ha posat avui l'antena en Roger Barrull. N'aprenem cada setmana, per tant, la grelina, que és el que hem de tenir en compte, que no hem d'anar al supermercat ni a l'hora de dinar ni a l'hora de sopar, que evidentment, que segons l'hora que sopi cadascú. Roger, moltes gràcies per explicar-nos-ho, que vagi molt bé.
0: Gràcies a tu.
1: Bona setmana. Això és En Bones Mans, sempre aprenent, a Onda Cero Catalunya, fins a les 8 del matí. Com cada setmana arriba a l'estudi d'Onda Cero Catalunya, a les Rambles de Barcelona, l'home que més llibres té a les estanteries de casa. Ja n'acumula tants aquesta temporada que ha hagut de reforçar aquella fusta amb una mica de bricolatge. És l'home que, amb paraules i olor de paper, ens fa biblioteràpia. Francisco Mario Toro Gutiérrez, què tal, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Robert, com estàs?
1: Molt bé, recuperant-me encara de la setmana passada, que...
2: Sí, va ser intensa.
1: Va ser intensa, i com que porto tota la setmana cantant allò de "no hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo". Molt bé. A veure, avui canviem de tercio, com es diria al Montaurí, canviem de tema, i què ens portes d'aquesta col·lecció de llibres que curen?
2: Doncs avui et porto un artefacte literari.
1: Ah,
2: mira,
1: sí?
2: Sí, avui et porto la postmodernitat. Mira, ja veuràs.
1: Què és això? Em pots explicar què és això?
2: Sí, mira, porto el llibre Sumer és aquí.
1: Sumer és aquí.
2: Sumer és aquí. Escrit per l'Anna Pentinat i publicat per Males Herbes. I de Males Herbes va el llibre, ja ho entendràs de seguida. Mira, estem a Barcelona. És aquesta ciutat que coneixeràs perquè està molt a prop de Badalona. Sí, et sona?
1: Sí, sí.
2: és una Barcelona diferent perquè un diluvi ha destruït la terra.
1: Ah!
2: Una noia, es diu Talisa, ha sobreviscut al col·lapse.
1: Una només?
2: No.
1: Ella?
2: N'hi ha més.
1: Vale.
2: Però ella és la protagonista. Mira, un dia fuig del refugi 18 i torna a la ciutat que l'ha vist créixer. És una ciutat coberta per les males herbes, els matolls i la molsa, que ara es diu Nova Barcelona.
1: Ah, o sigui, estem davant d'una història apocalíptica, no?
2: Uh-huh.
1: De fet, a la portada veig el típic panot barceloní recobert per aquesta molsa.
2: Si és una distopia, bé, i ara penso que hi ha com una tradició de llibres, no?, que han submergit a casa nostra en una catàstrofe similar al que han escrit El segon origen, per exemple, no?, la novel·la juvenil Ahora que llega el silencio, de l'Álvaro Colomer. Doncs bé, pel que fa a Sumer és aquí, i com t'avançava abans, estem davant d'una obra molt interessant pel que fa a la seva presentació, perquè no té capítols, sinó cants. És a dir, poemes.
1: Deia en Fran, és casa nostra, vaja, dels que hi viuen, perquè ell no hi viu ja, hi va viure un temps, jo encara hi visc, però ens escolta molta gent. Ara mateix hi ha un senyor, Castellfollit de la Roca, dient, jo a Barcelona no la trepitjo ni res.
2: Doncs si no té necessitat, em sembla molt bé, perquè bueno, jo, de fet, ja saps que jo quan arribo al riu Besòs ja em començo a posar...
1: Nerviós. Sí, aquesta és aquesta obra que ens porta en Fran, que es diu Sumerges aquí, és una obra postmoderna, ens ha dit, no?
2: Mm.
1: És a dir, és una manera d'escriure molt, molt moderna.
2: Com et deia, a partir de poemes, que són cants, i això sembla que sigui una manera d'escriure molt moderna, i ho és, però és que perquè vegis que ja està tot inventat, l'Anna Pentinat s'ha inspirat en la literatura sumèria, que com ja sabem és el bressol d'entre altres coses de l'escriptura.
1: Mm-hmm.
2: De fet, lògicament, d'aquí ve el títol, Sumer és aquí.
1: És que jo quan em vas dir que em portaries un llibre que es deia

0: Es sumeres aquí, em vaig imaginar una altra cosa radicalment oposada a aquesta. Perquè saps que hi ha una paraula que es diu sumer, que és un acrònim que es feia servir fa molts anys, bueno, que es fa servir dia avui.
1: Ah, sí?
0: Hi ha gent que té en el mòbil, senyores, bàsicament, guardat un telèfon concret que posa sumer.
1: Sumer.
0: S-U-M-E-R.
1: Oh, quin misteri.
0: És un acrònim d'una persona molt important,
1: molt important,
0: que tenen algunes senyores d'aquest país.
1: Moltes senyores?
0: Sí, prou,
1: unes
0: prou,
1: quantes.
0: Unes quantes, sí.
1: Mira, escolta aquest instrument.
0: Sí.
1: Escolta aquest instrument, perquè després et parlaré d'ell. Vale?
0: Això és una cosa molt evocadora.
1: Sí. Li hem preguntat a l'Anna Pentinat d'on li ve aquesta fascinació per la civilització sumèria i ens ha dit el següent.
2: La meva curiositat pel món sumèri ve d'una exposició que vaig veure fa 13 anys i que, al Caixa Fòrum, i res que em va fer descobrir un món amb una literatura meravellosa. Vaig llegir un poema que em va impactar moltíssim, que tenia doncs 4.000 anys segurament, i que m'interpel·lava directament com si fos un poema que s'acabés d'escriure. Llavors vaig pensar que aquesta literatura valia molt la pena, que tenia ganes de conèixer-la, i va ser una mica així. I després la veritat és que va ser un descobriment molt guai, perquè em va portar a conèixer una mitologia molt interessant, i en fi, va ser molt xulo.
0: Molt bé, aquesta és l'escriptora que ens porta aquesta obra, l'Anna Pentinat, que ens escriu Sumer ja és aquí. Avui en Ferran Toro ens ha portat a una ciutat destruïda, no? Una ciutat que, com l'Au Fènix, reneix de les seves cendres.
1: Aquesta nova Barcelona, no? I jo crec que cada cop costa menys veure una ciutat col·lapsada en el... Jo diria pel seu propi èxit. Li hem preguntat a l'Anna Pentinat si veu que Barcelona pot col·lapsar, i si és el cas, quin seria, entre cometes, el diluvi que destruiria la ciutat.
2: Em sembla que tots els que vivim a Barcelona doncs tenim aquesta sensació de ciutat col·lapsada, tot i que la idea del col·lapse o de la idea del diluvi no tenia a veure tant amb definir, almenys a la meva idea, o fer una metàfora de l'actualitat, del que ens està passant ara els que vivim a Barcelona, sinó més aviat de pensar que és més fàcil refer-se o refer la societat. Refer la societat és una mica com rimbombant, eh? Em refereixo a que tenim una emergència climàtica i sembla que ens és impossible desfer-nos de certs hàbits que tenim, simplement doncs, deixar de fer algunes coses, prohibint-ne unes altres. I m'imaginava que era més fàcil la supervivència del nostre planeta a partir d'un col·lapse que no pas d'una altra manera. Era més una qüestió, diguéssim, no sé, com global, més que Barcelona. El que passa és que doncs, succeeix a Barcelona la història perquè és la meva ciutat i és on jo he viscut.
0: Clar. A la ciutat, a vegades, és mare i a vegades és madrastra, no? Aquesta, sobretot.
1: Sí, que l'Anna Pentinat el que es planteja és que perquè hi hagi una revolució, que hi hagi un canvi de veritat, un canvi integral, doncs en aquest cas a la humanitat, el que cal és destruir-ho tot.
0: I tornar a començar.
1: I tornar a començar.
0: No està malament, no és mala idea. A tu t'encanta, oi, Barcelona?
1: A mi cada cop m'agrada menys. Jo crec que ja es nota, no?
0: Sí.
1: Potser és una opinió en popular opinió. No?
0: Arriba aquí ben content perquè ve aquest programa, que és el seu, però ve Barcelona que no li agrada.
1: Jo, com et deia, jo quan arribo al riu Besòs ja el travesso, ja em començo a posar una mica nerviós. A tu encara estàs enamorat de Barcelona. Jo ho noto. Jo ho noto. Sí, encara estàs...
0: És una ciutat que m'ho ha donat tot, en realitat, m'ho ha donat tot. M'ha donat moltes coses, però també m'han atret moltes altres. Entre elles, la calma, la paciència, moltes vegades, en fi, el que ens passa a moltes persones. Però, reitero, a vegades és mare, a vegades és madrastra, vull dir que a vegades les canyeries i a vegades la besaries tot el dia, perquè hi ha dies que és meravellosa. Vivim a la millor ciutat del món. Això, sens dubte.
1: Bueno, aquesta és la teva opinió.
0: Bueno, tampoc n'he conegut tantes altres. Llavors, per mi és la millor ciutat del món. Ara, si m'has de fer escollir, abans em quedo amb el meu poble, clar.
1: Molt bé.

0: Ja em sembla molt bé, clar que sí. Tornem a l'obra, si et sembla bé. Mira,
1: Sumer és aquí.
0: Més enllà d'aquesta obra, l'Anna Pandirat és una artista integral. Per exemple, cal dir que té una carrera musical.
1: Ah, sí?
0: Sí, i d'entre altres instruments toca el theremin, que és aquest instrument que sonava abans.
1: Això és de l'Anna.
0: És un instrument molt interessant que es toca sense tocar-lo. No sé si hauràs vist algun vídeo.
1: Sí, sé el que és.
0: Sí? No, no ho facis explicar com funciona, eh? Per altra banda, té un grup de punk electrònic anomenat Pentinat Lula. I si et sembla bé, per tancar la secció d'avui, et deixo la cançó punk apocalíptica És el final del món.
1: Molt bé, és aquesta cançó.

0: que acabi aquest programa de ràdio. Ve a l'estudi la Míriam Frank i el Forcé. Míriam, bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia a tothom, què tal?
0: Molt bé, encantats que estigués aquí per explicar-nos curiositats de l'àmbit de la salut, coses que passen al nostre cos i a vegades no ens hem preguntat el per què, i ella ens ho resol. És la documentalista d'aquest programa, que avui què ens explica?
1: Quan és l'última vegada que has corregut? Per agafar el bus. O el pet. Bueno, tu no, sí. Tu no agafes,
0: no,
1: el bus.
0: No, però... sí que he corregut per agafar el bus.
1: Ah, bueno,
0: per agafar el bus que em porta a Gironella, al meu poble. A vegades sí que corro una miqueta. Doncs deu fer un parell de setmanes.
1: Tu no ets de fer gaire esport, tinc entès.
0: No, no, no.
1: I quan
0: no
1: corres,
0: soc runner.
1: T'agafa flato? T'ha passat alguna vegada, això?
0: A vegades m'ha passat, sí, sí. I després

0: Agulletes el dia següent.
1: Home, per córrer per l'autobús, no?
0: Sí.
1: Sempre s'ha dit que el flato surt per culpa de beure aigua abans de córrer o per acumulació de gasos, però la medicina esportiva ens ofereix una explicació.

0: sanguini, sinó la irritació del peritoneu, que és la membrana que envolta els òrgans abdominals i la tensió dels seus lligaments. Pensem en la nostra anatomia. Tenim el diafragma, a la part alta de l'abdomen, que puja i baixa constantment. Just a sota hi ha òrgans pesants, com el fetge, l'estómac, que estan units al diafragma per lligaments. Quan correm, cada vegada que impactem contra el terra, la gravetat doncs empenya els òrgans cap avall, mentre que si estem traient l'aire, el diafragma puja. Aquest estira i arronsa continu, tensa i irrita els lligaments, i això és el que provoca aquestes punxades de dolor que li diem flato.
1: Clar, però estava pensant, el diafragma, que està una mica més avall de l'esternó, vull dir, bastant més avall, i el flato sol venir aquí al costat, no? Vull dir, que està una mica connectat, també.
0: Exacte. Què passa? Que si l'estómac està ple de menjar o de líquid,
1: ah, clar,
0: pesa més i el flato apareix molt més ràpidament. Per això s'associa el beure amb aquest flato.
1: Ja ens ho ha dit aquí en nombroses ocasions en Pitu Sitges, també en Roger Barrull, que no és convenient fotre's un atracón abans d'anar a fer exercici.
0: Totalment. Això és el pitjor. Mm-hmm. No tens ganes de moure ni de fer res.
1: Sí, sí.
0: Et dono un consell. Potser el Pitu m'estarà escoltant i diu, què diu aquesta?
1: Ha marxat fa una estona, sí, sí.
0: És una mica complicat, però per qui té flato habitualment, val, potser li pot servir. Com que el problema és de coordinació mecànica i respiratòria, podem enganyar el nostre cos. El truc de fisiologia esportiva és que quan sentis el flato, canvia de ritme d'expiració. És a dir, treu l'aire exactament en el moment en què recolzes a terra el peu del costat contrari d'on tens el dolor. És a dir, si tens el flato al costat esquerre i quan trepitgis amb el peu dret, has de treure l'aire.
1: Que difícil, no? Perquè t'has de concentrar, has de pensar, has de meditar.
0: A mi m'encantaria veure algun corredor que està fent això. Els primers passos deuen ser divertidíssims.
1: Bueno, sembla que balli el baile de Sant Vito, no?
0: Clar, això què passarà? Doncs que destensarà el fetge i el diafragma i alleujarà aquesta punxada de manera immediata. Ara ho provem.
1: Un dia podries buscar per què ve el baile de Sant Vito. No?
0: El baile de Sant Vito
1: és... Que tens un mix
0: de nervis. Vam explicar la temporada passada amb els mites...
1: Sí.
0: Aquella plaga de ball que va haver-hi a l'edat mitjana, te'n recordes?
1: És veritat. Quines coses, eh?
0: Sí.
1: El ball de Sant Vito. Molt bé, Míriam, t'escoltem. Gràcies per explicar-nos-ho.
0: De res.
1: T'escoltem demà a partir de les 12:20 aquí, a la ciutat. Que vagi bé. Adéu-siau. Jo tinc la solució.
0: Si em veus córrer,
1: sí.
0: Corre ràpid perquè alguna cosa passa,
1: sí. Jo tinc la solució. Que no et doni flato.
0: No corre. Clar.
2: Anem acabant, però tornem a entrar a la cuina abans de tancar la paradeta. Ja saben que ho fem dues vegades per programa, a l'inici, amb la Montse Pombo, que ens fa l'esmorzar, i ara que és l'hora d'anar pensant ja què fem per dinar, eh? Doncs mirin, seguint l'estela que ens ha deixat la Montse amb aquest esmorzar tan monacal, donat el context en el qual estem, aquest de la visita del papa, el dinar també anirà en consonància. Dimecres, el Sant Pare dinarà amb la comunitat benedictina de Montserrat i potser es cruspeixen, qui sap, uns cigrons de l'abat. És un plat humil, amb ingredients molt importants, per tant molt contundents i ric en gust. És un plat de cullera, d'aquells que reconforten l'ànima i que ens donen energia amb ingredients que totes i tots tenim a l'abast del rebost. I si no, baixem a la botiga de llegums, per exemple, o al supermercat, a comprar-ho. Per 4 persones necessitarem 400 grams de cigrons, 2 cebes de figueres, que picarem molt fines, 2 grans d'all, 2 tomàquets madurs, ratllats, o una bona conserva casolana, una copa de vi ranci, que això és el secret de la cuina monàstica, un bon grapat d'espinacs frescos, i després, com que haurem de fer una picada, necessitarem un grapat d'ametlles torrades, un tros de pa fregit i un polsim de safrà. Per començar, el secret en tot plegat està en el sofregit. Requerirà, com sempre, paciència i una mica d'amor. Bastant d'amor. En una cassola de fang, amb un bon raig d'oli d'oliva, daurarem la ceba molt lentament. No hi ha pressa. Busquem que es caramelitzi i agafi aquest to fosc tan característic. I afegirem l'all picat. I un parell de minuts després, el tomàquet ratllat. Deixarem que perdi tota l'aigua i afegirem tot seguit el vi ranci. Pujarem el foc i deixarem que s'evapori. Eh? Acte seguit, incorporem els cigrons cuits amb un parell de cullerades del seu propi brou de cocció. I afegirem a tot plat els espinacs frescos, que es reduiran en un moment amb la calor, i després baixarem el foc i prepararem la picada mentre tot plegat fa xup-xup. És fàcil. En un morter, ametlles, pa fregit i safrà, amb una mica de

0: brou i pipi, allà al morter, ho afegim a la cassola, removem amb cura així amb les mans i ho deixem reposar. S'hi pot acabar afegint, si vostè vol, una mica més de proteïna amb un ou dur picat pel damunt just en apagar el foc. O uns daus de bacallà, que també li queda molt bé, bacallà de salat, en l'últim bulliment, una mica i apa-li. A menjar!
1: La recepta de la setmana.
0: Acabem, com sempre, amb una notícia positiva. Avui explicant que un programa grupal de teràpia cognitivo-conductual a l'atenció primària ha reduït a la meitat el consum de medicaments per a l'insomni, així com la gravetat d'aquesta condició. Això determina, si més no, un estudi desenvolupat per la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i per professionals de l'atenció primària i a la comunitat a Tarragona. El treball s'ha fet amb 97 pacients atesos a l'atenció primària i mostra, segons els seus impulsors, que la intervenció va aconseguir una reducció clínicament rellevant dels símptomes d'insomni. Després de completar aquest programa, els participants van passar de 18 a 13 punts en l'escala que puntua l'índex de gravetat de l'afecció. Abans d'acabar, però, la música, la que en aquest context de visita del Papa aquesta propera setmana a Catalunya, i concretament a Montserrat, ens porta la Marina Rossell.

cel. El Virolai és l'himne espiritual de Catalunya. Aquell que, en realitat, es va fer servir com a himne oficiós quan en temps de la dictadura franquista no es podia cantar els segadors. És l'himne, com deia, espiritual de Catalunya, dedicat a la Mare de Déu de Montserrat, a la Moreneta, patrona de totes i de tots. La seva lletra va ser escrita el 1880 pel poeta Jacint Verdaguer i la música, guanyadora d'un concurs popular, va ser composta per Josep Rodoreda. Verdaguer la va escriure com una adaptació d'un antic poema marià del segle XIII. La canta, habitualment, l'Escolania de Montserrat, un dels cors infantils més antics d'Europa, que aquesta setmana cantarà pel Papa i que canta tantes vegades als pelegrins i visitants quan poden escoltar aquest Virolai tan meravellós. Rosa d'abril. A mi em venia de gust posar aquesta versió tan deliciosa que fa la Marina Rossell, una de les grans veus del darrer mig segle al nostre país. De fet, fa 50 anys que va publicar el seu primer treball discogràfic, encara que va començar la seva carrera el 1974. És una de les grans veus de Catalunya i una dona amb una personalitat impressionant, explosiva, geni i figura. Mai no oblidaré la tarda que va voler compartir aquí, a la ràdio amb nosaltres, amb mi, en aquest mateix estudi. Bé, doncs, amb una mica de mirada espiritual, avui marxem. Jo crec que ens convenia una mica d'aquesta pau, d'aquesta serenor, no?

Ara no desconnectin, que la ràdio segueix amb la Júlia Otero i el millor equip de la ràdio, el dels homes i dones de Hello. I després, l'altre millor equip de la ràdio, el de Gente Viajera. En Carles Lamelo Varela es posa al capdavant d'aquest programa des de les 12 i fins les 2. Nosaltres hi tornarem diumenge vinent a partir de les 6 per seguir explicant les històries de la vida. Unes històries que aquesta setmana, que està a punt de començar, explicarem aquí, a la ràdio, amb aquesta visita papal que tenim a Barcelona, aquesta visita del papa, del pontífex de Lleó XIV, que genera tanta expectació i que posarà a prova el múscul d'aquesta redacció, que és impressionant. Per tant, jo de vostès no marxaria de la ràdio, perquè és la millor companyia possible i, a més, els informa i els entreté. Gràcies per ser-hi, senyores, senyors, i per escoltar aquestes històries de la vida. Passin bona setmana i, de moment, bon diumenge. Adéu-siau.

0: En bones mans, Robert Calvo. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
1: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
2: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
0: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A Barcelona, aquest divendres 12 de juny, podem gaudir d'un nou concert dins del Festival Talents Jazz, impulsat per la Fundació La Pedrera i en el que es pot disfrutar del millor jazz en un escenari incomparable com és el Terrat de La Pedrera. Aquest divendres a les 8 ens espera Mingos Reunion, un homenatge singular a una de les figures més poderoses i personals de la història del jazz com és Charles Mingus. L'entrada per al concert inclou també una visita per les golfes de La Pedrera i una copa de cava. A la província de Girona, el Museu d'Arder de Banyoles acull l'exposició Vida Secreta, descobrint la fauna urbana, una mostra impulsada pel biòleg i fotògraf Maher Fahim, en la que busca apropar al públic les espècies comunes en els entorns urbans. Mitjançant la fotocomposició de centenars de fotomacrografies, es pretén mostrar espècies conegudes o d'altres que passen desapercebudes, de manera que es poden observar amb tot detall. L'exposició es podrà visitar fins al 14 de juny.
4: S'acaba la tonteria, avui treure l'artilleria.
3: A la província de Lleida, el divendres 12 de juny, ens espera un nou concert de la gira de Banda Neon, que actuaran a les festes de Sant Antoni a Bellver de Cerdanya. Serà al pavelló poliesportiu de Bellver a 2:15 de la nit. I a la província de Tarragona, el Festival Cultural Primavera, que es celebra a la Casa Cultural La Violeta, entra en la seva recta final amb els dos darrers espectacles. El proper 14 de juny, a les 7 de la tarda, Joan Clavé Experience presenta Delirium, una proposta que fusiona jazz, pop i electrònica amb un directe obert a la improvisació i a l'experimentació sonora. I el 19 de juny clourà el festival la projecció de la pel·lícula Blue Jean de Georgia Oakley.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: Meryl Streep, que entre otras cosas, aparte de estar maravillosa, parece que ha hecho un pacto con el diablo porque sí, sí. Está físicamente espléndida, pues muy avispa, dijo, si queréis hacer una secuela del Diablo Viste de Prada, desde luego necesitáis que esté yo, con lo cual os voy a pedir un poco de dinero. Y se ve que pidió, no un poco, una morterada de dinero. Porque ella no tenía especial interés en hacer la peli, y entonces dijo, si queréis que me meta en esta historia, vais a tener que aflojar el bolsillo. Y bueno, ya sabéis cómo es Disney, si no hay más remedio.
6: ¿De cuánto estamos hablando?
5: Creo que lo que lleva recaudado la peli todavía no sé si le paga el sueldo a ella.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
7: Son las 8 del domingo día 7, en Canarias más temprano.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda.

0: Así suena tu alarma de Securitas Direct cuando detecta un intruso. Y así suena tu alarma Verisure cuando detecta un intruso. Porque te sigue protegiendo la misma alarma con tecnología propia y exclusiva, con los mismos expertos que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
1: Siempre que alguien lo necesita, estás ahí. Ahora te necesitamos de nuevo. Miles de personas cerca de ti no pueden alimentarse adecuadamente. Colabora en la recogida primavera de los bancos de alimentos. Porque cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Dona en tu supermercado, Bizumal 00090 o en recogidaprimavera.org.
2: Haz tu verano realidad con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Tailandia, Europa, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y sus precios increíbles como el Caribe desde 920 euros. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes El Corte Inglés.
3: Traer a un amigo a FENIE Energía tiene recompensa, como lo oyes. Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergia.es. Porque estar con FENIE Energía tiene ventajas y puntos y euros.
4: Si buscas entretenimiento sin límites,
5: aún hay mucho más por ver.
6: Soy la dueña de estas tierras.
5: Más de 20.000 horas de los mejores contenidos en español.
7: ¿Quién lo mató?
5: Por ti y para ti.
4: ViX, en exclusiva en A3Player, por solo 3,99 euros al mes.
5: O 39,99 euros al año. Confieso.
8: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
9: Encetem una nova entrega de la nostra secció 100%.cat en la que, com bé sabeu, fem divulgació sobre educació mediàtica coneixent projectes escolars, projectes institucionals i també parlant amb experts. Avui coneixem un projecte audiovisual amb el documental com a protagonista que s'anomena Nextas.
10: Nextas connecta cinema i educació per treballar continguts curriculars, fomentant el pensament crític, la interpretació del món i l'alfabetització mediàtica dels més joves. Es tracta d'una nova metodologia educativa impulsada pel director de Docs Barcelona, Joan González, en la que el documental forma part de l'aprenentatge escolar. Més de 400.000 alumnes, 1.000 escoles i 8 països europeus ja integren aquest mètode que posa a l'abast del professor més de 100 documentals, 1.400 clips curts i prop de 300 activitats didàctiques.
9: Parlem amb el seu impulsor, Joan González.
11: Nosaltres som tan atrevits que ens hem plantejat anar a l'aula i quan piquem a la porta i ens surt el senyor Aristòtil, li diem, escolti, vostè ha contribuït amb la paraula oral. Quan ens surt el senyor Gutenberg, diem, vostè ha contribuït amb la paraula escrita. Els hi portem als germans Lumières perquè contribueixin amb la paraula visual. És a dir, nosaltres pensem que si algú veu alguna cosa, l'entén més fàcilment que si no pas la llegeix o l'escolta. És a dir, és entendre a partir de veure allò que, a més, és documental, és a dir, és real, i cap d'ells ha estat pensat pel món educatiu. És el nostre equip pedagògic que els hi treu aquest suc perquè puguin ser útils en el procés d'aprenentatge, no? Per tant, és aquesta seqüència, i aleshores l'equip educatiu el que fa

0: a fons i entendre com funciona la informació al món digital.
1: Encetem una nova entrega de la nostra secció 100%.cat en la que, com bé sabeu, fem divulgació sobre educació mediàtica coneixent projectes escolars, projectes institucionals i també parlant amb experts. Avui coneixem un projecte audiovisual amb el documental com a protagonista que s'anomena Nextas.
2: Nextas connecta cinema i educació per treballar continguts curriculars, fomentant el pensament crític, la interpretació del món i l'alfabetització mediàtica dels més joves. Es tracta d'una nova metodologia educativa impulsada pel director de Docs Barcelona, Joan González, en la que el documental forma part de l'aprenentatge escolar. Més de 400.000 alumnes, 1.000 escoles i 8 països europeus ja integren aquest mètode que posa a l'abast del professor més de 100 documentals, 1.400 clips curts i prop de 300 activitats didàctiques.
1: Parlem amb el seu impulsor, Joan González.
3: Nosaltres som tan atrevits que ens hem plantejat anar a l'aula i quan piquem a la porta i ens surt el senyor Aristòtil, li diem, escolti, vostè ha contribuït amb la paraula oral. Quan ens surt el senyor Gutenberg, diem, vostè ha contribuït amb la paraula escrita. Els hi portem als germans Lumières perquè contribueixin amb la paraula visual. És a dir, nosaltres pensem que si algú veu alguna cosa, l'entén més fàcilment que si no pas la llegeix o l'escolta. És a dir, és entendre a partir de veure allò que, a més, és documental, és a dir, és real, i cap d'ells ha estat pensat pel món educatiu. És el nostre equip pedagògic que els hi treu aquest suc perquè puguin ser útils en el procés d'aprenentatge, no? Per tant, és aquesta seqüència i aleshores l'equip educatiu el que fa és donar-li sentit i veure en quin moment, en quina matèria pot ser incorporat perquè els nois i noies aprenguin, no? Aquest projecte ha nascut aquí i aleshores quan vaig parlar amb Alemanya i amb Grècia, que van ser els primers, els hi vam dir, aquest és el projecte, us voleu sumar? S'ho van estudiar i van dir, ok, entrem. Actualment a Alemanya hi ha 100 escoles, a Portugal hi ha 100 escoles, però la gran sorpresa és de fa 3 o 4 mesos quan mirem des d'on s'ha entrat a la plataforma i descobrim que s'ha entrat des de 154 països.
0: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat, a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
4: Estás en la cola del súper. Tienes 7 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
5: Claro, visto así.
4: Onda Cero, tu radio.
0: L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya.
6: El cineasta debe ser un testigo incómodo de las injusticias que el poder intenta ocultar. Costa Gabras. Get up,
7: stand up. Un director que tuvimos la suerte de entrevistar no hace muchos años, que acaba de cumplir 93, que está políticamente muy activo y cuya frase, esta que acabamos de escuchar, parece pensada para el director de Rabalear, que es la primera serie española que ha llegado al Festival de Berlín, a la Berlinale. A Rabalear tiene como tema central uno de los asuntos que más preocupan a la gente, que es la crisis de la vivienda, que es la expulsión de los barrios de la gente que nació y vivió allí toda la vida. ¿Por qué? Pues por la acción, entre otras cosas, por la acción despiadada de los fondos buitre que se están quedando con barrios enteros de nuestras ciudades. Paul Rodríguez, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días.
7: Paul es el hombre orquesta, porque es el creador de la serie, es el director de varios capítulos, es co-guionista, bueno, y casi el protagonista, porque hay una parte de la historia que es tu propia historia personal. Tú también te criaste en un restaurante.
8: Sí, de hecho, Rabalear se inspira en lo que nos pasó a nuestra familia. Nuestra familia tenía un restaurante durante 90 años en el corazón del Raval, y que en el 2017 un fondo de inversión compró el edificio. Estuvimos un tiempo negociando con ellos para tener un nuevo contrato, y al final 2021, en medio de la pandemia, ellos usaron la pandemia para desahuciarnos. Entonces a partir de ahí es cuando yo digo, esto hay que explicarlo, y hay que explicarlo como si fuera una venganza personal directamente.
7: O sea que es un poco memoria más venganza, ¿no? Rabalear.
8: Totalmente, sí, me planteó la serie un poco hasta dónde hubiese llegado yo si hubiese cruzado ciertos límites y hubiese cruzado ciertas leyes que ellos entendían.

0: Eso también, si conocen las Maultaschen como Herrgottsbescheißerle, que es la palabra tradicional. Y Herrgottsbescheißerle significa los pequeños engaños al Señor. Es una leyenda muy, muy histórico del
1: Bueno,
0: estado.
1: gracias por compartirla. Tei Tell, que es responsable de marketing internacional de turismo del estado de Baden-Württemberg, en Alemania. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
0: Muchas gracias y hasta la próxima.
2: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
3: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
4: Antonio, desde que vivo en la España, he hecho tanto de menos la comida italiana.
5: Pero Fabrizio, ¿no te enteras? ¿No sabes todavía dónde está Spaghetti House?
6: Spaghetti House, menú diario, menú festivo, amplia gama de platos en gluten. Aceptamos TIC Restaurante, TIC Gourmet y Sodexo. Calle José María Folky Torres 4, Pila Seca. Reserva ya en el 877-059-689.
7: Síguenos en nuestro Instagram, Spaghetti House Vila Seca, y disfruta de nuestras ofertas, sorteos i promociones.
8: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
9: La brúixola amb Lola Sorribas.
10: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
11: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
9: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
12: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
13: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges,
12: sí?
13: Saps? Xaca, xaca, xaca, xaca, sí? Xaca. I entonces, con el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
12: Jo lo de la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialitat. Exacte.
9: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: contra.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero
1: sí.
0: Bueno.
1: Y este, ya os digo, si tenéis curiosidad, en la página web, en fiestadelcine.com, lo tienen. Tenéis que tener mucha curiosidad. O sea, si no os ha despertado demasiada curiosidad, pasar de ello, porque no merece la pena. Pero si hay alguien con estómago, ¿vale? Que a esta hora me sabe mal, ¿eh? Porque a lo mejor luego os va a costar dormir. Pero, bueno, si queréis asumir vosotros el riesgo y lo veis, ya os digo, déjame al cuerpo. Es de estas cosas que dices, ah, que no podían haber hecho otra cosa. A veces hacen algo gracioso, un guiño, un tal. Madre de Dios, que...
0: Sí. Mira, ara els hi posaré un momentet pels nostres espectadors.
1: Hoy vamos al lugar. Que ja veréis la voz.
0: Mira, ja et dic, escoltant-lo, que... Que les possibilitats que sigui una actriu, una persona adulta, fent veu de nena, són molt altes.
1: Sí.
0: Perquè això ja m'ho dono. I, efectivament, fa cara de dir, nena, que insuportable has de ser, estic totalment d'acord. Si li treus el so, bueno, no està mal tirat. Sí. No està mal tirat, perquè la nena li posa ganes.
1: Sí.
0: El que passa és que, clar, la veueta sí que estic d'acord que...
1: És irritant, no me digues
0: sí,
1: que no.
0: Sí, sí, sí, sí. No, i a més, sí, sí, si ho vas veient més d'un cop, sí, sí.
1: Sí, te pone un poco nervioso, dices...
0: Sí, sí, sí, sí, mare meva.
1: Que aparte, bueno, pues la cancioncilla es la que es
0: sí,
1: y tal.
0: Sí, sí,
1: pero bueno, a mí es que, no sé.
0: Sí, sí. En fi, bueno, doncs esperem que la gent porti, bueno, que aquesta activitat porti gent al cinema, perquè alguns cops, en algunes ocasions, ja ho havies estudiat, Pablo Mérida té una teoria, que és que els caps de setmana previs a les fiestes del cine no fa molt, però clar, tècnicament hauria de ser aquest que tenim ara el que hauria de baixar, no l'anterior.
1: Yeah.
0: I l'anterior va baixar molt, i sumant... les 25 principals pel·lícules vam fer 3 milions i mig sumant-les totes. Per tant, va ser un cap de setmana el pitjor de l'any. I clar, això ja et diu bastanta cosa. El drama, que havia de ser pues, la gran estrena, diguem-ne, de la setmana, va debutar en un tercer lloc fent 500.000 euros.
1: Ostres!
0: Sí. Sí, sí.
1: Que desastre.
0: Va estar superada per la segona setmana de Mandalorian en Grogu, que està una mica grogui, més que Grogu, perquè va fer 813.000, porta 3.300.000 i no és tant pel que s'espera de l'univers Star Wars. I en segona posició seria Michael, sumant 700.000 més per portar ja 21 milions i mig de recaudació.
1: Sí, este va solo. Este, además, yo no quiero dar tampoco ideas, pero seguramente cuando hagan esto que hacen el balance de cuál ha sido la película más vista en la fiesta del cine, no te extrañe, ¿eh?
0: Sí,
1: que sea Michael y que de pronto la gente lo que te diga es que, bueno, como eran más baratas las entradas, las han ido a ver otra vez.
0: Porten un empat tècnic, Michael i Super Mario Galaxy, perquè Super Mario porta 3 setmanes més, però les dues estan a més de 21 milions i amb 2.800.000 espectadors. Per tant, estan molt similars. Però clar, fixa't, Pablo, que la setmana passada s'estrenaven moltes pel·lícules espanyoles, ho vas destacar des del punt de vista de que, mira, era una bona ocasió per dir, escolta, bueno, sí, hi havia el drama, però era una bona setmana per estrenar pel·lícules espanyoles. I, clar, la que millor li va anar ni s'acosta a El Rec 25 Aniversario, que en el sisè lloc va sumar 142.000, o al cinquè lloc pel Senyor de los Anillos, El Retorno del Rei, que va fer 282.000. Des d'aquí una abraçada a tota la gent que va anar, perquè és una versió molt extendida. Jo tinc un amic que hi va anar i eren més de 4 hores de pel·lícula.
1: Que barbaritat.
0: Pablo, tu imagina't el que és ja, a certes edats, més de 4 hores d'aguantar allò, l'esfínter... ja té molt, molt de mèrit. Mira, 4 hores, 13 minuts.
1: Mare de Déu, senyor. Sí. O sea, es que, claro, no hacen más que extenderla. Sí. Va a llegar un momento...
0: La versión súper extendida, la versión más extendida todavía.
1: Nada, la más extendida del mundo, que será un día entero.
0: Un día entero. Tu imagina que et posen les tres seguides. Bueno,
1: no.
0: Que ja no... Ja dius, que le den ja l'anillo, és igual. Està ahí Frodo, perquè vols que...
1: Mátalo. Matarà Frodo.
0: Sí, està ahí, no lo veis. Sí. Ponte l'anillo que te vean. És que, clar, al final és així. Bueno, doncs, què suposava això? Doncs que La Silla, podríem considerar l'estrena espanyola més que li va anar millor, va fer l'onzè lloc sumant 39.000 euros.
1: Madre mía.
0: Mallorca Confidencia al 13è lloc, sumant 38.000. I Corredora, pràcticament les tres amb un empat tècnic, Corredora en 15è lloc, sumant 29.000.
1: Oh.
0: És a dir, totes elles sobre els 5.000 espectadors, més o menys, les tres.
1: Que da cosilla, O
0: totalment.
1: Yo cuando nos cuentas estas cosas, claro, tú ves una peli, cualquiera de las tres,
0: sí, sí.
1: Pero, bueno, yo personalmente creo que Corredora a lo mejor es la más brillante de las tres y la que tenía un planteamiento, bueno, un poco más diferente y por el tema, tal como está realizada. Claro, que yo creo que con lo complicado que es levantar un proyecto de esas características, el esfuerzo que les ha debido suponer y bueno, también la ilusión, ¿no?
0: Sí,
1: de conseguir llegar a las salas, que eso es todo una carrera de obstáculos también. Para luego tener un estreno de estas características, que desde luego no es que te quedes cerca, te quedas lejos de dos reestrenos como son El Señor de los Anillos y El Rec, ¿no? Ostras, tienes que ser muy fuerte para no entrar en depresión, ¿no? Porque, madre mía, es... Pero además son cosas un poco incomprensibles, en el sentido de que no despierten ni siquiera la curiosidad de la gente, de ver precisamente eso, qué es lo que hacemos por aquí, nuevas voces, ¿no? Nuevas maneras de plantear historias, y que se le dé la espalda de una forma tan...
0: En general, però possiblement al públic espanyol, almenys amb les pel·lícules espanyoles, sembla que li passa, jo parlo del factor ens hem acostumat a que tot és gratis. Llavors, ens hem acostumat a que tu tens... que les plataformes et costin uns diners, però bueno, com que ja ho tens igualment, doncs tot el que et donen allà és com si fos més gratis, com si diguéssim, no? O l'internet, ens posem a navegar per les xarxes socials i qualsevol proposta, com molt bé diu el Pablo, no? Qualsevol proposta, sí, estàs obert, però perquè és gratis. I per tant, si com que no ho has pagat, en qualsevol moment canvies, desplaces l'escroll o el que sigui, i canvies i ja està, i no t'has d'esperar dues hores per veure la sencera, o el que sigui, amb la qual tenim, un, menys paciència i volem les coses gratis. Per tant, si no tenim paciència, si una cosa no ens agrada o no ens deixa al·lucinats i ens costa diners, la societat en general hi és molt més reàcia a gastar-ho. I jo ho associo, per exemple, a projectes com el que us deia aquests dies de Pizza Movies, que el marge de la Judit, que està Alberto, dius, home, Alberto té molts seguidors, la Judit tenen molts seguidors, és a dir, la gent els agrada molt, quan els veuen per la tele s'hi queden. Sí, però la tele és gratis. I és diferent. I hi ha una associació... Anem a dir, la gent creu que hi ha una associació entre una persona coneguda o seguida i que això la gent anirà al cine i pagarà, i jo dic que aquí és que aquesta relació no existeix. A, no implica bé en aquests casos. I està comprovadíssim de gent que més o menys coneguda, que té fins i tot igual un milió de seguidors a Instagram. Sí, però aquesta gent la segueix a Instagram perquè la veuen en fotos en biquini i no li costa diners. Però pagar diners a un cine, no. En tot cas, elaborant per la plataforma. Perquè, pues mira, que sale esta, o que sale Berto, o que sale qui sigui, no? Però gratis. Però anar al cine per això, no. I jo crec que aquí hi ha bastants d'aquests factors. Segur que n'hi ha més, Pablo, però alguns d'aquests són aquests.
1: Sí, puede ser. No, yo no lo pongo en duda. Lo que pasa es que, fíjate, a mí me ha llamado la curiosidad, si os asomáis ahora a la propuesta de las carteleras de la mayor parte de las salas y las multisalas

0: y me reí en algunos momentos, era realmente divertida y entretenida, que ya es mucho decir, ¿vale?
1: Una mica el que en el seu moment van intentar amb Flash Gordon i no van acabar d'aconseguir, eh? Què és això, aquesta sensació?
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que con Flash Gordon. Bueno, ahora se ha convertido en una peli de culto
1: Sí,
0: también, pero bueno.
1: però per tot el que suposava, no? I etcètera. Però em recordava, no? Pel que m'estaves dient, el que volien intentar amb Flash Gordon i no van acabar d'aconseguir.
0: Sí. Pues ya os digo, no está mal, pero de todas formas, acordaros que es Fiesta del Cine y tenemos también dos propuestas españolas súper interesantes, una comedia muy divertida, que es Cada día nace un listo, sobre
1: Anda.
0: todo con un Hugo Silva que está inmenso,
1: Qué bo.
0: un actor que cada vez está más divertido, y La Luz, que es una película de Fernando Franco, protagonizada por Alberto San Juan, maravilloso también, que es una historia vinculada a lo del tema de los abusos sexuales a
1: Ah.
0: menores dentro de la iglesia,
1: Ostras.
0: que, oye, qué casualidad que justo caiga la semana que
1: Sí.
0: está el Papa por aquí.
1: Sí.
0: Como de pronto se despiste y se vaya a ver esto,
1: Sí.
0: igual no le gusta.
1: Sí, una opció és que se'n vagi al cine i l'altra és, els meus oients ja ho saben, jo porto tota la vida sense... Bueno, des que em vaig mudar aquí al pis, que no he tingut ascensor mai a aquesta finca, estem a punt d'estrenar-la després de... a punt d'estrenar-lo després d'anys demanant-ho, que aviam si el podíem fer, de que tota els propietaris donessin a l'okay, que poguéssim instal·lar-lo. Estem a punt d'estrenar-lo i es comenta en els grups de WhatsApp si ho hem fet coincidir per la visita del Papa, perquè doni el vistiplau, doni la benedicció i fins i tot pugui fer, su santidad, el primer viatge amunt i avall a l'edifici. Per tant, ves que no sigui aprofiti per fer la pel·lícula i se li pari l'ascensor al quart pis i l'home tingui una mala experiència. Així que esperem que gaudeixi de la Sagrada Família i de la seva visita. Pues fem una cosa, Pablo. La setmana que ve comentem què tal els hi ha anat i ens expliques una mica més d'aquestes dues pel·lícules espanyoles que tenen molt bona pinta veurem, veurem què tal els hi ha anat i després a la setmana següent a veure si la Fiesta del Cine doncs els acaba de donar
0: Seguro que sí,
1: una empenta
0: seguro.
1: necessària. És un plaer sempre escoltar el Pablo Mérida. Pablo, t'esperem la propera setmana, que vagi molt bé.
0: Un abrazo a todos.